0: tenen molt de sentiment. De dilluns a dijous tens una cita cada vesprada de 7 a 8. Actualitat, anàlisi, entrevistes, històries de valencianisme i molt més a Sentiment VCF. El magazín de VCF Media Radio.
1: Hola, soy Lena, sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Obre la pilota encara... que és bona per a Ramazzani. Se l'emporta Ramazzani, Ramazzani, Ramazzani. Gol, gol, gol, gol, gol. Ramazzani, gol. Ramazzani, gol. Ramazzani, gol. El gol del València, el gol de Ramazzani. Ho ha fet tot, ell solete. S'emporta la pilota. Se n'ha per dins. I ha de finir Ramazzani per avançar al València en el minut 49. Marca Ramazzani, avança el València, 1-0. La recupera Renzo, la vol jugar ahí per a Gallà, a veure Gallà per banda esquerra. Gallà que vol arribar, retalla bé Gallà, continua Gallà amb el baló, la centra Gallà, Sadiq el remate,
2: gol!
1: I gol!
2: Ahora sí, ahora sí.
1: Sadiq, segundo del Valencia, el segundo de Sadiq en el minuto 58, la centra desde Gallá, que ve arriba allá, con retalla, con Lila coloca, y ahí Sadiq rematanta y marcanta el segundo gol para el Valencia, el que puede ser el de tranquilidad para rematar una victoria que puede ser fundamental.
3: Hola, soy Raúl Jiménez, portero del Valencia Mestalla. Escucha todos los partidos nuestros en la radio del club.
4: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Corner que va a traure André Almeida de la pilota d'Islària. I gol! I gol!
2: Vamos!
1: Gol! I gol del València! S'avança el València en el minut 9. En el minut 9 acaba ahí de avanzarse el València en ese corner. Rubén Iranzo, el que ha batut ahí al porter del Burgos, ficante el 0-1 en la treta. Dice corner per al València. La pilota ahí que le colocaba, entra Sadik, Sadik, gol, y gol.
2: ¡Vamos!
1: Sadik, Sadik, Sadik, Sadik, se estrena Sadik, Sadik, gol. El segundo gol del Valencia marca Sadik, se estrena el Nigeria marcante en la Copa, como va a marcar la empasada, Van Lorenzo también marca así en Burgos. Sadik Umar, el primer gol de Sadik en el seu retorn al València. Per a ficar el 0-2 al marcador, así en el plantío.
3: Hola, soy Sato. No te pierdas mis goles en la radio del València. Amunt!
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
1: Javi Guerra, d'Islària, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
4: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
5: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
6: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
7: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
8: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. El Nou Mestalla. Una experiència que va més allà del futbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amais llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
9: Hola, soy Mario Gilabert. Escucha los partidos del Valencia Mestalla en VCF Radio.
1: Posición ofensiva. Pilota ahí para Javi Guerra, el balón arriba. Diego López, gol. Diego López, gol. El Guajín, el Guajín, el Guajín, Diego López, gol. Ahí estaba Diego López para empatar el partido en el minuto 39. La jugada es de Javi Guerra. El pase que le dona Diego López. En segunda línea arribaba el Guajín y marca Diego López el gol del empate del Valencia. Así en Mestalla. Diego López que ya va a marcar en la nada en Vallecas el gol del empate. Torna a marcar per a València, per a donar-li i xempat que ve Diego López, el Guajín, 1-1.
2: Hola, soy Fulquier. Si queréis, podéis seguir los partidos del club en la radio oficial. Chao, un abrazo.
0: La victoria Mendizorroza es un chute de energía, ilusión y confianza. Y para seguir redresante el rumb, toca clavarnos en la butxaca 3 punts més este diumenge. Desde el Sweet, a Mestalla. Y per VCF Media Radio, l'app, el web y el canal de YouTube. València, Reial Societat. Mestalla tornarà a ser una olla a pressió per a junts guanyar el partit. Narra Josep Rovira. Comenten Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio y Víctor Barea. Este diumenge, el València Reial Societat a la Ràdio del Sentiment. Valencianista ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro.
10: Hola, soy Raúl Jiménez, portero del Valencia Mestalla. Escucha todos los partidos nuestros en la radio del club.

0: Han escuchado una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del Valencia?
1: Hola, soy Mayol. Sigue todos nuestros partidos en VCF Radio.
0: Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino 26-27. Campaña de abonos hasta el 20 de septiembre. Con un 20% de descuento para los abonados de la temporada pasada, socios VCF y los menores nacidos a partir del 14 de agosto de 2010. Junts, juntes, la vostra veu, la nostra força. Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino en valenciacf.com. Abono válido para los partidos de la Liga F y Copa de la Reina en el Antonio Puchades. La historia no acaba, continúa.
2: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan. Heu sé, a tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
3: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.

0: Moments històrics del València.
1: Nos vamos a situar en una victoria del Valencia por 2-1 ante el Fútbol Club Barcelona en la temporada 89-90. Retransmisión de José Ángel de la Casa en Televisión Española.
2: Eloy, Ferrando, el centro de Ferrando y ha marcado Boro. Ha empatado Boro el partido. El regate de Fenol, el centro, Zubizarreta y gol del Valencia. Fener ha marcado el segundo del Valencia. Se la dejó Zubizarreta prácticamente para que la empujara a los 19 minutos del segundo tiempo, el 2-1 y el gol de Pené.
3: Sí, estamos con Boro, el autor del primer gol del Valencia, un gol que encaminaba lo que al final ha sido victoria de tu equipo, ¿no?
4: Bueno, sí, la verdad es que pienso que lo estábamos buscando, estábamos teniendo ocasiones y bueno, y al final pienso que el trabajo que estamos haciendo se ha visto recompensado.
0: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
5: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
0: La victòria Mendizorroza és un xute d'energia, il·lusió i confiança. I per a seguir redreçant el rumb, toca clavar-nos en la butxaca 3 punts més este diumenge. Des de les 8, a Mestalla. I per VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de YouTube. València, Reial Societat. Mestalla tornarà a ser una olla a pressió per a junts guanyar el partit. Narra Josep Rovira. Comenten Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Este diumenge, el València Reial Societat a la ràdio del sentiment.
6: Hola, soy Tere Morato. Seguís la actualitat del València femení a VCF Media Radio.

0: El minuto de silenci en recordes nostres de Julio Marco Vidal, abonat del València més de 50 anys, que ja diem que ens ha deixat, sempre estarà en el nostre record. Va començar el partit i així te ho anem a contar en VCF Media Radio. Des de qualsevol part del món te connectes a l'app, a la web del València i vas a poder seguir el partit també per la ràdio 92.6 de la FM i emissores col·laboradores. Avui el partit és televisat per Movistar, l'opció d'àudio 5, opció d'àudio 5, i ahí podràs escoltar els comentaris de Miguel Ángel Bosio, de Víctor Barea i de servidor. Va a començar el partit. Vinga, València, lo que hem dit, a per la victòria, a guanyar per a distanciar-se del descens, donar un pas important i deixar el descens a 5 punts. Ahí està el compte enrere, 4, 3, 2, 1, va a començar el partit. Vinga, València, per la victòria. Ahí està el baló ja en moviment, que fica Araixomer. Baló llarg buscant a Sadi Kumar, la toca l'Argi Ramazzani. El baló arrere per a Erai Xomert. Xomert que busca el passe a José Luis Gallà, en ixa centrada en la banda esquerra, defensant ara Osasuna. Osasuna que juga completament de verd, eh? L'equip rojillo característic, pues lui va completament de verd. Quan el València acaba de forçar la primera treta de banda, el baló centrat dins l'àrea, el baló que trau Osasuna.
1: Hay falta sobre Luis Rioja.
0: Sí, hi ha hagut falta prèvia a Luis Rioja.
2: Bien, bien el equipo, bien en estos primeros segundos, digamos, que minutos, si no han pasado, creo. Pero con imposición, con ganas y bueno, sacando una falta que puede ser muy importante.
1: Como si fuese un córner.
0: Ahora esta falta lateral. Pues podía ser un córner perfectamente.
1: La va a votar Ugrinic.
0: Filip Ugrinic, el suís, el que va a votar esa falta lateral desde el cantó derecho de la portería de Sergio Herrera. Falta perillosa a favor del València. Allà va el suís Filip Ugrinic. El baló penjat directament, bueno, oh. I el remat, la pilota era Aixomert el que havia rematat. El baló que el vol traure, Osasuna, ojo que ha retallat ahí la pilota que la col·loca dins d'àrea Sergio Herrera. La parata ahí Sergio Herrera, mitja centrada acrobàtica que havia fet
1: Unai Núñez de Rabona.
0: Unai,
2: sí,
0: Núñez,
2: una Rabona de esas de mi tiempo.
0: Unai Núñez que s'havia incorporat pues per a rematar ixa falta. Ha buscat ixa Rabona, ixa centrada acrobàtica del central basc.
1: Y por cierto, primer detalle, de momento está más adelantado Filip Ugrinic, sí, que Javi Guerra en, sí, el centro del campo, ¿eh?
0: O estén Bechen, sí, o estén Bechen, sí. Com va a pasar en Villarreal, ¿eh? En Villarreal ya Bechen también a Ugrinic més avançat i Javi Guerra i Guido en el doble pivot. Ojo que ataca Osasuna, la pilota que se'n va des de la banda, bien, i la lleva molt bé Javi Guerra, i la lleva molt bé Javi Guerra, Raúl Moro. Ahí está la tacona de Javi Guerra per a Thierry, que tornava avui a la titularitat després de reaparèixer i recuperar la seva lesió.
2: ¿Ves?
0: Pasa
2: ese,
0: cap de semana.
2: Eso es lo que digo muchas veces. Javi Guerra prácticamente vino de lateral derecho hasta el fondo para
1: la ayuda.
2: Es que las ayudas son básicas dentro del campo.
0: Bueno, pues ahí está jugante el Valencia, Largi Ramazzani. Se la emporta el belga, conectan bé ahí amb el seu amic en Sadi Kumar. A veure Sadi, que volia fer-se una topassada, no ha pogut. El baló que s'ha perdut per línia.
2: Qué bien.
1: Fondo es
0: córner. Córner, sí.
2: Qué bien.
0: El segon córner.
2: O saque de banda.
1: Segon córner, córner,
0: córner. El segon córner per al València en estos 3 minuts.
1: Primero, que el otro fue la falta. Como si fuera, sí, un córner, falta, pero sí.
0: Es el primer córner, la traerá una,
2: venga,
0: falta.
2: Vamos a aprovechar.
0: Correcte,
2: vamos
0: y allá va el primer córner per al València desde el cantó esquerre, la portería Osasuna. Allá va Luis Rioja. El balón busca
2: bien el primer corto
0: pal. Rechaza ahí que recupera Ugrinic. Li pega Ugrinic. Conforme li venía, le ha pegado Filip Ugrinic. Serena perdal del traveser de la portería. 2-1 de Sergio Herrera.
1: Controló con derecha, golpeó con izquierda. Buenos primeros 3 minutos de partido del Valencia en cuanto a esa sensación de querer ir a buscar desde el primer, sí, instante al rival, ¿eh?
2: Eso es lo importante, Víctor.
1: Y ahora presión en campo contrario.
0: Presión alta, sí, la que está frente al Valencia en campo contrario. Ahí davant Osasuna. Centrals que enterreixen ahí per al seu porter, per a Sergio Herrera, que trau en curtet ahí Catena, obrinta a l'esquerra per a Javi Galán.
2: Casi la pilla
0: Ramazzani. La toca de Ramazzani, se'n va fora. I és servici de banda favorable a Osasuna, que ja diem, arriba en un molt bon moment així a Mestalla, ja ho hem comentat, venen de guanyar-li el Madrid, porten 6 partits sense perdre, no han perdut en tota la segona volta, a veure si avui és el dia, este diumenge 1 de març, quan se fa
1: Ramazzani, no? Sí. Saque de banda para ellos, pero se duele Ramazzani, yo creo que de un golpe en el rostro, en esa acción en la que el esférico superó la línea de cal, se marchó por

0: El millor de VCF Media.
1: Hola, benvinguda abuela. Mira què anava a dir-me a mi, que estaria així contant del món sencer la passió valencianista de ma abuela Trini. Va néixer al 1935 i sempre deia que, junt de son pare, des de ben menudeta, escoltava el València en una ràdio que tenien. Era tot un privilegi en aquella època. De menut, sempre contava que hi havia una època en la que les dones acompanyades dels homes entraven gratis i que s'esperaven ella i un grup d'amigues i quan veien un grup d'homes entraven darrere, fent com si foren les dones, perquè no tenien diners com per a comprar les entrades, però per veure al seu València el que fera falta. Vas inculcar a tots els teus fills i nets eixe sentiment i en disfrutar de grans moments valencianistes junts. Fins que el metge va dir-te que no te tragares el passe, però tu li deies que no, que el València era la teva vida. I ahí estaves, lluitant contra el càncer i contra tots els rivals que s'enfrontaven al nostre València, amb un somriure d'orella a orella cada vegada que cantaven gol, amb totes les nostres forces. Quan vares tornar a recaure, el primer que tornaves a preguntar va ser si podries seguir anant a Mestalla. I el metge te deia que el primer era la teua salut, que no havies de posar-te nerviosa ni fer cap esforç i tu on estaves. A mi el València me dona vida, doctor. Ma abuela era de traca. A més, absolutament totes les nits s'adormia soltant coses del València. Era indispensable perquè el dia següent, quan ens vèiem, debatíem sobre l'actualitat del València. Recorde l'últim partit que vam anar a Mestalla. Va ser el partit de les llegendes a Mestalla. Quin dia tan màgic! Quan ja estava molt maleta i tenia que vindre el metge a comprovar que estava bé, que no estava desorientada ni res, li preguntava que si se'n recordava l'any que va néixer. I ma abuela deia, ui, això és molt difícil. Pregunta'm per l'alineació del València que te la di de carrereta. Estos Nadals li vàrem regalar la maqueta de Mestalla i al vore-la li donà un abraç dient: ai, el meu València, com el vull jo. No he conegut ni coneixeré a ninguna persona que duga tan a dins el València. Per a mi, el sentiment valencianista és ma abuela. El dorsal número 12 és el de ma abuela. Des del cel no deixes animar mai. Amb un València.
0: El millor de VCF Media.
2: Valencianistas, soy Otorbi. Escuchad nuestros partidos en la radio del club.
3: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
4: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. Gol de Fritos Pérez.
5: Las patatas del deporte valenciano.
6: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.

0: El millor de VCF Media.
1: Hola, soy Stole Dimitrescu, escúchame paradas en UFC Media Radio.
2: El Valencia Club de Fútbol es l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
3: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
0: VCF Radio. El cor de la afición.

0: t'informem cada dia amb rigor.
1: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
2: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
3: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
4: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
5: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio, un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. VCF Media, VCF Radio.

El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Estem en la secció de hàbits saludables de la Fundació del València. Avui anem a parlar de la salut dental. És molt important, més important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara en seu conta tot i en seu explica el metge de l'Acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
2: Bona vesprada, Rubi, si estem una altra vegada.
1: Estàs un poc constipat, no?
2: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
1: N'hi ha que previndre, la setmana passada parlarem de previndre els constipats, eh?
2: Sí.
1: Però bueno, vaya. La veritat és que l'horatge tampoc acompanya, eh?
2: No, la veritat
1: fred,
2: és que
1: fa calor.
2: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i el que passa, no, ningú estem lliures, ni els metges.
1: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions.
2: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida del deport, moltes vegades té més que veure la prevenció i l'adquisició d'uns hàbits saludables per a previndre qualsevol problema a posteriori. Aleshores, nosaltres hem intentat que tots els xiquets que estiguen en la nostra escola puguen assolir tots aquests hàbits i de fet estem a punt de començar una campanya en el club de que, en el qual una entitat d'odontologia va a fer una revisió a tots els nanos de l'acadèmia.
1: O sea que anem a començar ja ara ja la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels xicons de l'acadèmia, no?
2: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la gent major, en certes juvenils, els que deixes i faltes ja han sigut revisats, i no sols hem revisat l'habitual tema que vosaltres sempre m'instruïm més, que és la càrie, sinó altres tipus de problemes, com les maloclusions. Més que res, no perquè n'hi hagi que intervindre directament en elles, sinó per aconsellar, perquè sí que és de veres que són alteracions que ajuden a que la dentadura no faci el seu treball de forma adequada. Bàsicament, el seu treball és fer la primera part de la digestió de l'alimentació que fem.
1: Bueno, doctor, pues anem amb les preguntes dels oients, dels xicons i dels pares de l'acadèmia que estan així en tots els dies en la ciutat esportiva de Paterna. La primera pregunta.
3: Me llamo Lucas y quiero saber cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día.
2: Bé, si jo fora un odontòleg, probablement te diria que cada vegada que vas a la cuina o al menjador, després hauries de rentar-te les dents. Per una mínima higiene, considerem tots que haurien, per lo menos, de rentar-se després de cada una de les menjades principals de la jornada, per a que tots els restos d'aliments no queden dins dels forats que tenim d'entre les dents i que això puga produir un focus d'infecció en aquesta zona, tant a nivell de la geniva com dins del mateix dent, generant una caries dental.
1: A voltes se parla 3 voltes al dia. No, és millor sempre que menges algo rentar-te per a que no quede ahí absolutament res entre les dents.
2: N'hi ha dinars que uno no fa en casa, és fàcil que els almorzars que no estem en casa pues siga complicat, però a veure, depenent també del tipus de dentadura, hi ha altres sèries de dispositius o de maneres de netejar la boca que després crec que ja parlarem en altres preguntes.
1: Segona pregunta.
4: Me llamo Santiago. ¿Y qué tipo de cepillo es el mejor?
2: Bueno, qualsevol que puguem utilitzar són adequats sempre i quan sapiguem bé com raspallar el dent, que és lo important. Vull dir, no és necessari tindre un fantàstic raspall elèctric que puga manejar-se tantes vegades al minut perquè la placa bacteriana es manege. Si fem una bona raspallada de dents en un raspall normal i corrent, probablement aconseguirem el fi, que és intentar que la placa bacteriana que se fa en els dents i que se fa sempre, pues, tinga un creixement el més lento possible i mantinguem la nostra geniva i les dents que estava pegada a ella el més saludable possible.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, me llamo Hugo. Si me lavo los dientes, puedo...

0: mínim dos vegades a l'any una visita al dentista per a llevar aquesta placa bacteriana, pues ajuda molt a que la geniva no agarre defectes importants, inflamacions, gingivitis, que al final porten piorres i falta de agarre a la dent, a la llarga. Entonces, és algo que tenim que cuidar, i per molt bé que se cuidem, aquests professionals estan ahí per ajudar, i lo molt aconsellable és fer-lo així.
1: Quarta i última pregunta.
2: Me llamo Pablo y quiero saber por qué es importante no tener caries.
0: Bé, vaig a enfocar-te-lo de dues maneres. La primera, la forma funcional, és a dir, nosaltres tenim les dents en la boca per a mastegar bé l'alimentació i aconseguir fer la primera digestió mesclant l'aliment en la saliva de la boca, que és una tarea molt, molt important, que a vegades s'oblidem d'ella, i que aquesta tarea, en la força que tenim que fer, que és una força important, és difícil poder-la fer quan tens una dentadura en càries. La càries és una infecció de la dent que conlleva una pèrdua de la zona externa de la pròpia peça dentària, de lo que és l'esmalt. I, evidentment, tu, si mastegues, vas a tindre dolor, no vas a mastegar igual, vas a menjar... No, això és una manera. L'altra manera és la forma indirecta. I és el que parlàvem abans. Per ells, demostrat que aquestes xicotetes infeccions, no només de la boca, sinó d'altres parts del cos, podien ser, però bàsicament de la boca, perquè és on més freqüent se dona, estan relacionades amb problemes a nivell muscular, perquè es produeixen certes desequilibris bioquímics a nivell de les zones cel·lulars que favoreixen la presentació de trencaments fibrilars. Aleshores, nosaltres fem molta cura quan fem les nostres revisions normals en vigilar que això no corrisca. Però, evidentment, si se planifica una revisió, és probablement la primera línia que té que controlar l'odontòleg a l'hora de revisar.
1: Per això ja dic que és molt important cuidar-se, també tindre bons hàbits saludables en la higiene dental, com està explicant el doctor Juan Aliaga. Pues ara n'hi ha que aplicar-se, eh? Així no queda una altra.
0: Correcte, sí, ja que fer-ho.
1: I doctor, vostè a cuidar-se un poc.
0: Moltes gràcies. Espero que se passe pronte a això.
1: Vinga, gràcies.
0: Vinga, adéu.
3: VCF Ràdio, la ràdio oficial del teu equip.
4: El Nou Més d'Allà. Una experiència que va més allà del futbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
5: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. Gol de Fritos Pérez. Las patatas del deporte valenciano.
6: Hola, soy Tere Morato. Seguís la actualitat del València femení a VCF Media Radio.

0: Cor VCF, els millors consells de salut pels professionals del valencià.
1: I aixòs bons consells, avui ens els apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez, què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que... per aquells que no sàpien esta part tan tècnica, no? És allò que veiem, no? Aixes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no? Que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte, correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot este treball, no, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no, en este cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades vinculat a l'esport, pensem pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no, el que més es mira, no, o dona la sensació que més es mira... Però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols sí, parlem sí. Un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí. Sempre és un núvol negre que està per damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no, que en València es va més enllà, no? I si vols comencem per els majors, no? Per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMET, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada, així les valoracions són molt completes, no? Amb prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
2: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en l'equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, a mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia, perquè els oients ens entenguin, sí, sí, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això, sí. I fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual, quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això es pot, de fet es fa servir, sí, clar. Sí. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al detall, no? Qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no? Descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que, indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no? per la salut.
2: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara, i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar a aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
1: Estem parlant del més major, d'aixes proves completes, però com això, en este cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també tenen els seus exàmens, les seves proves, en la ciutat esportiva de Paterna.
2: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica, tant personal com familiar, i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
1: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí i que moltes vegades no li volem prestar atenció. Jo crec que està molt bé explicar això, i jo volia preguntar-te per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també, en este cas, per exemple, les acadèmies internacionals o, en este cas, les nostres escoles conveniades, i és que, almenys, no?, el que exigeix federació, aixes proves i revisions, que se facin sí o sí, no? Que no, que ningú pense de dir, bueno, perquè moltes vegades passa dins de el barull, no?, del dia a dia dels clubs, que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc algo molt important, no? Com és la salut.
2: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que sóc de partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom. Per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara. Sí.
1: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes vegades coincidim en els viatges, en el filial, moltes vegades ha eixit el tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també no traslladar que la gent, que l'esport que faça, si fa ciclisme, running, quan aplega ja a certa intensitat, no, perquè fa els entrenaments i demés, que es mire, no? Que acudisca a centres especialitzats i que es faça alguna prova per a estar tranquil.
2: Per favor, no costa tant. I com a mínim en començar, sobretot en començar, perquè de vegades em pregunten, els pacients em pregunten, quan és el millor moment per fer-me una prova d'esforç? En quin moment de la temporada? Pues si no te l'has fet mai, al principi, quan abans millor, i si no després, pues depenent de les exigències i de les possibilitats de cadascú, pues cada any o cada dos, depenent del nivell d'activitat. Però una valoració mèdica abans de fer activitat física és important, i si es fa amb regularitat, és que a més ajuda molt a fer aquesta activitat en millors condicions i a rendir millor, és molt gratificant. És la diferència entre anar a cegues o anar en coneixement. I si per conduir un cotxe es demana un carnet de conduir, pues per fer esport com a mínim s'hauria de demanar el que aquesta persona sàpiga que està en condicions de fer-ho, per la seva salut i per la seva seguretat. És que estem parlant de que cada any en Espanya s'estan enregistrant 30 o 40 casos de mort sobtada en relació amb l'esport, i d'aquestes morts sobtades el 80 o el 90% són de tipus cardiològic i es podrien detectar, i en molts casos es podria evitar. I no només en la mort no sap de si és un esportista federat i professional o si és amateur, i si els diumenges en els amics o fa els triatlons que li agrada fer, saps? Això s'hauria de fer com un ABC bàsic de seguretat, i valdria la pena.
1: Pues ens quedem en això. Jo crec que ha sigut molt formativa també esta xerrada, que és el que busquem en esta secció, així que moltíssimes gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres, per apropar, no?, tot este coneixement dels serveis mèdics del club i posar-lo al servei tant dels nostres oients com dels futbolistes, de la gent de l'acadèmia i de tota la gent que envolta el valencianisme. Així que moltes gràcies i fins prompte.
2: Doncs moltes gràcies a vosaltres, i estem a la vostra disposició, perquè la prevenció al final és la millor jugada.
0: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
3: Hola, soy Tere Morato y escucha mis goles en la radio oficial del Valencia.
4: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
5: El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut, que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp.
6: atreviste a alzar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
7: Hola, soy Stole Dimitrescu, escúchame paradas en UFC Media Radio.

0: a Bores y las Apps. Les preguntes del Valencia a VCF Radio.
1: Atención, tiempo. ¿De blanco o de naranja remontó el Valencia en Montjuic en 2001?
2: De naranja.
1: No, se perdió por enfermedad el Mundial 94, Mijatovic o Penev.
2: Penev.
1: Sí, tercer gol de la final de la Cartuja. El pase a Claudio López lo da Mendieta o Cañizares.
2: Cañizares.
1: Sí, 1992 o 1996, año de retirada de Ricardo Arias.
2: 92.
1: Sí, Ribes jugaba de lateral derecho o centrocampista.
2: Centrocampista.
1: Sí, danés o austríaco, Kull Welch.
2: Austriaco.
1: Sí, según las imágenes de televisión, el gol de Aymar ante el Deportivo que toca a otro jugador antes de entrar en la 2001-2002 lo marca en la portería de la derecha o de la izquierda.
2: 2001-2002 a la izquierda.
1: Sí, Lei Jun Chan o Anil Murci ha hablado con el presidente de los árbitros Sánchez Arminio.
2: Anil Murci.
1: No, Quique Sánchez Flores fue destituido como entrenador tras un partido en el Pizjuán o en el Villamarín.
2: En el Pizjuán.
1: Sí, dos o más temporadas estuvo el delantero asturiano Pablo Rodríguez en el Valencia.
2: Más.
1: Sí, las sillas de detrás de las porterías estuvieron muchos años en Mestalla pintadas de azul o de verde.
2: De verde.
1: Sí, señor. Espectacular, Nicolás Escribano, que solo por un punto...
3: Hola, soy Paloma Feo. No te pierdas nuestros partidos en la radio oficial del club.
4: Bona vesprada. Els parla Mestalla. La meua gespa. L'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior... llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, heu sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
0: El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història. Que està en la nostra sang. Que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
5: Valencianistas, soy Hugo Guijarro. Escucha los partidos del Valencia Mestalla en VCF Radio. Amunt.
6: VCF Educa. ¿Cómo gestionar el error en los porteros?
7: Aitor Vaz, responsable de metodología específica de porteros de la academia, explica cómo gestionar el error en los porteros.
8: Es evidente que el error tiene mala fama, pero en el fútbol, igual que en cualquier otro deporte, consiste en cometer aciertos, pero también errores. Si pensáis en cualquier especialista de cualquier disciplina, hasta el mayor profesional comete errores. Por lo tanto, la reflexión sería, ¿cómo no van a cometer errores nuestros chicos y chicas en edad de formación? Por nuestra parte, debemos afrontar el error como una oportunidad de mejora y crecimiento. Por tanto, vamos a dejar tres puntos clave para poder hacerlo. Uno, aceptarlo. Es importante aceptarlo como parte del proceso de aprendizaje. Dos, normalizarlo, porque ya sabemos que hasta el mayor de los especialistas comete errores. Tres, relativizarlo, porque no hay ningún partido, ninguna liga y ningún campeonato que sea más importante que la educación y formación de nuestros chicos y chicas.
9: Hola, soy Aymar. No te pierdas mis goles en la radio del Valencia. ¡Amunt!
10: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
11: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
12: ¡Ay, perdón!
11: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre, donde te conviertes en eterno, como los del doblete de 2004, que nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71 y el sonido de la traca con el gol de Formenta, incluso los inicios de Montes y Cubéis, pasando por la delantera eléctrica. Un sentimiento eterno. Con un gran ambiente, gritos de ánimo. Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento, porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
13: Un agua, porfa.
14: Son 125 pesetas.
11: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
15: También es el mío.
10: Mestalla es eterno.
16: Hola, soy Sadik. No te pierdas mis goles en la radio del Valencia. Amunt.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida per a parlar de salut i sobretot d'hàbits saludables per a futbolistes, per a xiquets de l'acadèmia, per als pares, per a tots, jo diria que per a tots, perquè la veritat és que esta secció està sent molt instructiva, molt educativa, molt formativa i sobretot està agradant moltíssim, que això és l'important. I avui anem a parlar amb el doctor de l'acadèmia, en Juan Aliaga, sobre les vacunes. Doctor Juan Aliaga, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Robi.
1: Les vacunes, per a què serveixen, com utilitzar-les, són molt importants, eh?
2: Sí, ja sabeu, sempre que

0: arriba la tardor, des de les estaments governamentals ja sabeu que solen començar les campanyes de vacunació generals contra la grip. Ja sabeu que dentro de la població que tenim hi ha certes poblacions d'especial risc, la gent major, la gent que té algun problema de salut, i jo inclouria dins dels grups la gent que practica esport, com ja parlarem després si mos ho pregunten. I entonces la vacunació en aquest grup de gent és molt recomanable. Nosaltres des dels serveis metges pensem que és una bona oportunitat aprofitar aquest moment, aquesta campanya que estan fent des de la conselleria, per assenyalar, ja que siga breument com fem així, els principals coneixements sobre aquest tema, i en això intentar fomentar entre els xavals de l'acadèmia la pràctica tant de la vacunació general, que saben que hi ha un calendari que més o menys es segueix, com de certs hàbits que són fonamentals perquè tota la immunitat, les defenses que tenen pròpies, puguen estar a un nivell acceptable per evitar en lo possible tot el resto d'infeccions que no han poder acudir en aquestes vacunacions.
1: O sea, les vacunes també són importants per als esportistes i en este cas també per als futbolistes del València, així que és de l'acadèmia. Doctor, anem allà a les preguntes.
0: Anem-hi.
1: Primera pregunta.
2: Hola, soy Xavi Pascual Alfonso y quiero saber para qué son las vacunas.
0: Bueno, en concepte general, una vacuna és un producte que s'obté actualment des dels laboratoris que porten part d'un producte biològic patògeno. Normalment són bé bactèries, bé virus, inclús està intentant ser fer-se en alguns paràsits, com el del paludisme, la malària, i aquests productes inoculats en la persona, tant de forma oral com en forma subcutània o inclús algunes intramusculars, provoquen una resposta immunitària del cos que el que vol és intentar que aquest virus o aquesta bactèria no infecte mai a la persona, és a dir, donar-li un escut contra la possible presència a posteriori d'un agent patògeno que li pugui incloure una malaltia important.
1: Doctor, podria passar, perquè a mi m'ha passat, que m'ha vacunat de la grip i als dos dies ha tingut una grip de por.
0: Sí, podria passar. A veure, sabeu que n'hi ha certs tipus de gripe, n'hi ha diversos serotipos. Normalment el que fa les vacunes establix quines són les cepes més patògenes d'eixa temporada i se fiquen eixes, però podria ser que casualment tu agarres una altra o que el que tu has agafat no és una grip, sinó que sigui un gran catarro associat al treball que està fent eixa vacuna en el teu cos i que has baixat un moment les defenses perquè estava treballant en un altre assumpte i pues, has que s'ha agarrat un gran catarro paregut a una grip.
1: Pues això me va passar. Però bueno, segona pregunta.
3: Hola, soy Diego y quiero saber si todas las enfermedades tienen vacuna.
0: A día de hoy, no. Sabeu que n'hi ha un calendari vacunal que segueixen des de pediatria tots els xicons. Són la majoria malalties importants, com pot ser el sarampió, com pot ser la rubeola, la parotiditis, totes aquestes malalties que nosaltres passàvem de jovenets i que ara intentem evitar que se passen perquè no perquè no siguin lleus, la majoria de nosaltres les han passat i no han tingut problema, però està reconegut que totes elles tenen certes complicacions, algunes d'elles mortals, que hem d'intentar evitar i per això són les campanyes de vacunació. S'han salvat moltes vides en això i realment ja sabeu que hi ha campanyes de gent que està a favor, gent que està en contra, que si són químiques, que si són... La veritat és que està demostrat que és una tàctica absolutament positiva i que cal afavorir-la sempre que es puga.
1: Tercera pregunta.
4: Hola, soc Lucas. Vull saber si n'hi ha que vacunar-les de totes les malalties.
0: Deuríem de vacunar-nos de les malalties que ocorrixen en el nostre mitjà habitual de vida. N'hi ha moltes més vacunes que les que n'hi ha en el calendari vacunal actual. I, de fet, el que passa és que són malalties que a lo millor ocorrixen en determinats llocs del món on nosaltres pues, no tenim accés. Casualment nosaltres ens ocorreix que en els xavals pues, solen viatjar a països d'Àsia, països de Sud-amèrica, on hi ha certes malalties endèmiques que tenen vacunació i que nosaltres així no en tenim i que no estan incloses en el calendari vacunar. I les vacunes les anem a ficar soles puntualment quan anem de viatge.
1: Quarta pregunta.
5: Hola, soy Reyes y quería preguntaros cómo influye el deporte en nuestras defensas.
0: Una activitat física intensa és de veres que favoreix la nostra salut, però les nostres defenses probablement són les víctimes de tota aquesta salut, perquè és de veres que l'exercici dona una certa defensa, una certa baixada de les defenses a nivell general. És per això perquè nosaltres insistim molt en els temes d'higiene, perquè evidentment els nanos quan acaben d'entrenar, si no tenen una cura en portar una higiene adequada, són més susceptibles d'agarrar xicotetes infeccions tant en la pell com en l'aparato cardiopulmonar, i és per això que sempre defenem la menjada de verdura i l'aport de vitamines, que també són responsables un poquet de que els composants de la nostra immunitat, de les nostres defenses, que és el que vosaltres digueu, pues estiguen a un nivell adequat perquè no tinguem problemes de salut.
1: Quinta pregunta. A part de les vacunes, com se pot millorar, evidentment, aquestes defenses?
0: Bueno, ja ho vam dir. Bàsicament, en una cura higiènica, en uns hàbits saludables en quant a higiene, que ja parlareu la setmana passada, segons conegam, i després en una dieta rica en productes que, diguem, favoreixen això, bàsicament vitamines, bàsicament minerals, allò que està un poquet inclòs en la formulació del treball de les cèl·lules que són les responsables de controlar totes les infeccions que entren en el nostre cos.
1: Altra pregunta, penúltima.
6: Soy Aitor. Si la gripe se cura sola, ¿por qué nos tenemos que vacunar?
0: Sí, bueno, això ja... La realitat és que el fundament de la vacunació, a banda d'evitar en lo possible un número determinat de casos, sobretot se basa en intentar evitar les complicacions que duen en alguns casos. Per això normalment es recomana o s'exigeix que els grups de risc siguin els que se vacunen recomanablement, vull dir, la gent que és major i té algun problema cardiopulmonar, perquè és coneguda que la grip pot donar problemes de pneumonies o problemes a nivell pericàrdic, és a dir, de problemes de cor o de pulmons importants. Tota la gent que té problemes de aquest nivell, la gent que treballa en grups de risc, la gent que pot contagiar-se fàcilment en una persona perquè està treballant en ella, bàsicament doncs, metges, infermers, tot el sanitari, el cos de mestres, tota la gent que té un contacte en gent que pot portar, perquè la facilitat de portar la grip és superfàcil, tant per la respiració com per el contacte personal.
1: I l'última pregunta.
7: ¿Quan me tengo que vacunar de la gripe?
0: Sí, la conselleria has començat la setmana passada, crec que ha enviat, no sé si a vosaltres us ha arribat, a mi ja m'arriba perquè sóc has estat ahí ficat i sempre ens arriba. Acuérdate que a partir d'esta setmana hay que vacunarse de la gripe. I van fer una campanya que dura des d'ara octubre fins a Nadal o gener, on en els centres de salut esta vacuna és gratuïta absolutament i es recomana que tots els gent grup de risc, inclús la gent que, dic, que practica un esport de forma intensa, perquè és gent que és més proclive a agafar aquesta infecció.
1: Bueno, doctor, pues t'ha sigut la secció d'avui de les vacunes i ja dic, recalcar, és important vacunar-se.
0: És absolutament fundamental. No perdre ni una.
1: Molt bé. Bueno, pues... Sap que està triomfant aquesta secció, no?
0: Ho sé.
1: És de les més escoltades, eh?
0: Personalment, te ho puc comentar perquè quan jo tinc contacte en els xicons i en els pares dels xicons, m'ho diuen que ho han sentit i que els ha agradat.
1: Pues bueno, pues anem a continuar setmana darrere de setmana i un dia li faré una suggerència. El tema de la veu, què hem de fer, com previndre els constipats, perquè un servidor se constipa molt. Sí, i entonces, pues, vull que dediquem un dia a això, ho podrem fer, una pregunteta li podré fer, no?
0: Yo te prepararé un bon speech un dia sobre què fer en la veu.
1: Gràcies, doctor.
0: Vale, a tu.
8: Hola, sóc Pepe Lu, viu amb l'emoció de VSF Media Radio tots els nostres partits.
9: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Avui en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. Me ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients de VCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es pogués explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
3: Hola, soy Pauleta y os invito a escuchar todos nuestros partidos en VCF Media Radio.
0: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del Valencia.

0: Hola, soc Jaume Durà, jugador del València Mestalla. Seguís tots els nostres partits en VCF Media Radio.
1: El partit del Mestalla a VCF Radio.
2: Molt bona vesprada des de l'estadi Antonio Puigades, molt bona vesprada des del camp principal de la ciutat esportiva de Paterna, des d'on ens anem a contar el partit corresponent a la jornada 3 del grup tercer de segona federació, que va enfrontar al nostre filial masculí, al València Club de Futbol Mestalla, i al filial del Club Deportivo Castellón, al Castelló, en este dissabte 19 de setembre de 2026, a partir de les 7 de la vesprada. Per tant, ens queden uns 15 minuts aproximadament per a fer una completa prèvia d'este encontre, que com bé sabem van a poder seguir en esta casa, en VCF Radio, en el web valenciacf.com, en l'aplicació oficial del club, disponible per a dispositius mòbils, tant de sistema operatiu iOS com Android, i ja sabem que des dels últims mesos encara és més fàcil escoltar-ho si aneu en el cotxe a través de l'app, perquè està habilitada per a CarPlay i Android Auto. Avui fa possible esta retransmissió Carlos Sánchez en el control tècnic i publicitari. De seguida saludarem el que avui serà el nostre comentarista. Avui un agraïment molt fort i especial a Rubén Medina, que va estar amb nosaltres. Salutacions de qui els parla, Pablo Orts.

0: El València Mestalla, que volia aconseguir la primera victòria del curs per a començar a agafar dinàmica positiva, a més en una setmana la que va ser molt intensa, perquè el pròxim dimecres l'equip valencianista arranca el curs també en la Premier League International Cup i el cap de setmana vinent, ja que visitar les Illes per primera vegada este curs, en este cas serà per enfrontar-se al Poblense. La idea en el dia d'avui és mantenir el bon joc mostrat en la pretemporada i en les primeres jornades, tot i que no s'han aconseguit els punts que es desitjaven. I, per tant, hi ha que convertir aquest bon joc, convertir aquestes bones sensacions també en punts, perquè recordem l'equip ve de perdre la passada setmana davant UCAM Murcia en la Condomina, en aquest gol que va encaixar pràcticament en l'últim minut de partit el conjunt dirigit per Òscar Sánchez en terres murcianes, abans de que es coneguera la notícia de que el tècnic murcian va fer-se càrrec del primer equip de manera provisional. Ho està fent esta setmana, dirigint les sessions d'entrenament i també pues el partit, tant del passat dimarts a Mendizorroza com el de demà al camp de Mestalla, en el que torna a dirigir el primer equip del València per a mesurar-se amb la Reial Societat. Esperem en tan bon amb el mateix rendiment, no?, que va tindre en aquest partit de dimarts, amb tan bones sensacions, i esperem amb una nova victòria. Avui el partit en el que ens centrem en el dia d'avui, este duel del filial, qui va estar a la banqueta, ja ho sabeu, ho hem comentat en l'informatiu durant la setmana, és Sergio Ventosa, coordinador general de l'acadèmia, que s'ha fet càrrec pues, de manera provisional del València Mestalla, acompanyat en tècnics de l'acadèmia com Urco Certa o Jorge Manteca, per a pues, conformar un cos tècnic per a esta setmana, per a dirigir al final i per a tractar d'aconseguir, com diem, esta primera victòria de la temporada. Avui no van a poder estar a les ordres de Sergio Ventosa, en este cas Alain Gómez, Marc Jurado i Pablo López per lesió, també es perden el partit, jugadors com Aymar, Iker Córdoba, Rodri Gamón, Mayol o Torbi o Alejandro Panach, per aquestes necessitats del primer equip. En tot això, Sergio Ventosa, que avui aposta per un 11 format per Raúl Jiménez en porteria, línia de 4, dreta esquerra per a Miguel Monferrer, Amos Wanjala, Iker Herrera i Marcos Navarro, en el mig del camp Adrián Ruiz i Mario Gila, en la mitja punta Jaume Durà, la banda dreta per a Rodrigo Gamón, la esquerra per a Leslie Ocay, en punta d'atac jugarà Rubén Fernández. Este és l'11 per el que aposta avui Sergio Ventosa, amb un Marcos Navarro que repetís titularitat. Avui no serà capità perquè va ser-ho Miguel Monferrer, però és un dels capitans de l'equip i ha sigut un dels protagonistes, el protagonista de la nostra prèvia.
1: Sí, como tú dices, ha sido una semana que ha empezado con algunos cambios, pero bueno, nosotros tenemos mucho trabajo ya en la espalda y estamos siguiendo la línea que estamos siguiendo estas primeras jornadas y tenemos mucha confianza en el equipo, en el trabajo que estamos teniendo y sobre todo eso. Sí, esa impotencia la tenemos dentro y bueno, al final estamos teniendo resultados que no son los que queremos, pero el equipo está compitiendo bien, tenemos las ideas claras y sabemos que vamos a sumar dentro de poco y las victorias van a empezar a llegar. Sí, es un rival totalmente diferente, los conocemos mucho de haber jugado el año pasado y de ver partidos suyos y bueno, aunque sea un perfil diferente, tiene sus puntos buenos y sus puntos malos y sabemos qué herramientas usar para combatirles y creemos que va a ser un encuentro muy bonito y que va a ser un encuentro muy disputado. Eso no nos afecta a nosotros, el trabajo ya lo tenemos hecho y bueno, al final, pese a los cambios, la dinámica es la misma, el ritmo que tenemos en los entrenamientos es el mismo, la preparación, entonces nosotros estamos muy confiados en nosotros. Sí, nos alegró mucho a toda la plantilla ver a Mayol en su debut, a Otorbi también jugó, a Iker, y bueno, nosotros estamos preparados aquí, tenemos mucho talento, todos los jugadores y en cualquier momento cuando nos necesite el primer equipo, creo que tenemos las cualidades y estamos totalmente preparados para hacer frente a esos partidos. Sí, todos esos debuts que hagan gente de la cantera, al final nos da ese punto de motivación a cada uno de nosotros para seguir trabajando y para estar en lo que sea para el primer equipo. Me siento muy bien, la verdad, que estos dos primeros partidos personalmente creo que está bastante bien y muy motivado. Y como capitán, la verdad es que es un orgullo poder ser capitán de este equipo y poder aportar a cada uno de los jugadores que vienen desde abajo esa experiencia y motivarles a seguir, y la verdad que estoy muy contento, muy orgulloso. La verdad que les invito a venir aquí el sábado al partido. Va a ser un partido muy, muy competido, muy bonito, y nosotros, todo lo que sea que venga gente de la casa y de Valencia a apoyarnos, lo vamos a recibir súper bien.
0: Pues no sé si será per esta crida, que ya vam escoltar en xarxes socials en l'informatiu fa uns dies de Marcos Navarro, o per què, però bon ambient. Així la tribuna principal de l'estadi Antonio Puchades i ganes de que el València-Mestalla aconsegueixi la primera victòria del curs. Per això ha de superar a un Castelló B que afronta el seu primer desplaçament de la temporada després de dos partits com a local. Vol donar continuïtat el conjunt d'Albinegre al triomf aconseguit la passada jornada davant del Club Deportivo Alcoyano. 3-0. Es van imposar els castellonencs amb gols de Nacho Vizcaíno, Jaime Pérez i Manuel Portela. És un equip que la passada temporada estava en el grup del Mestalla, que va plegar al play-out i que no va aconseguir la permanència, però va comprar una de les places que van quedar vacants. De fet, inicialment no anava a estar en este grup. Finalment la federació va reorganitzar els grups i està en este grup 3 de segona federació el Castelló B, i torna a ser rival del Mestalla. És un equip que ha canviat de tècnic, ha canviat part del seu plantel i que vol tractar, no?, de consolidar-se després de tenir, no?, eixa bola extra, eixa vida extra en esta segona federació. Com sempre, destaquem alguns dels seus futbolistes, en este cas el seu davanter, a Miguelón, un jugador de molta mobilitat, que té capacitat de jugar d'esquenes, de caure a banda, i també de jugar, no?, amb el baló en el peu, un jugador de qualitat. I també a William, al lateral dret, un carriler també amb molt de recorregut, molta arribada, s'incorpora a l'atac i té un bon colpeix de pilota. I també alguns dels seus extrems, a Derek i Nico Font, un 8 titular, l'altre suplent, que són jugadors de molta intensitat, de molta capacitat, no?, per a repetir esforços i de tractar, no?, de ser protagonistes amb la pilota. Els jugadors que són companys d'Andrés Caro, el central que la temporada passada estava així en les files del València, que els últims cursos ha sigut jugador del Mestalla i que ara tracta de fer-se un lloc en els esquemes del seu nou tècnic, de Juan Casajús, perquè de moment no és titular en aquestes primeres jornades, tampoc va ser en el dia d'avui. Com diem, el tècnic Juan Casajús, un tècnic que afronta la seva segona experiència com a primer entrenador després de fer un gran curs amb el Utebo, on va classificar l'equip per al play-off d'ascens a primera federació la passada temporada. Abans ha sigut segon entrenador de l'Utebo, d'Arenteiro, del Teruel. Els precedents, el més recent, així en el Puchades, la temporada passada, 3-3 entre el Mestalla i el Castelló B. Els gols nostres van ser de Víctor Júnior, Trigui i Marc Jurado. En el cas del precedent més recent entre els dos equips, va ser el partit de la segona volta del passat curs, Castelló B 0, València Mestalla 4, amb gols de Mario Domínguez, Víctor Júnior i Leslie, que va marcar les últimes dues dianes. Este partit ja va ser amb Òscar Sánchez en la banqueta. El partit d'avui el va a dirigir Xavier Alins, àrbitre de Terrassa, quarta temporada en la categoria, que té la curiositat de tindre més victòries visitants que locals en el seu balanç global en esta segona federació. Això sí, li ha xulat 3 partits al Mestalla, un empat, una derrota i una victòria, precisament la del passat curs contra el Castelló, veixa golejada per 0-4. Ja tenim els 22 protagonistes junt al tir arbitral sobre la gespa del Puchades. Aplega moment de donar compte en detall de les alineacions.
2: P
0: per part del Club Deportivo Castellón B. Jugarà Ivan Biargue en porteria, línia de 4 per a Wilman, Trilla, Iago i José Nadal. En el mig del camp, Vizcaíno i Portela. Les bandes per a Nico Fontífer. En la zona ofensiva, Òscar Albiol i Miguelón. En la banqueta, junt a Juan Casajús i el seu cos tècnic, que estaran per a possibles substitucions, Calàbia com a porter suplent, Jacobo, Derek, Axel, Andrés Caro, Juli, Denis, Jaime i Domingo. I per part dels nostres, per part del València-Mestalla, repetís Raúl Jiménez en porteria. El de Catral va tractar de ser un segur, com sempre ho és, de Baipals. Línia de 4 per a Guanjala, Iker Herrera com a centrals i Montferrer i Marcos Navarro com a laterals. La sala de màquines avui espera Adrián Ruiz, Mario Quilabert i Jaume Durà. Les bandes per a Rodrigo Molines Liocall. En punta d'atac, el gallec Rubén Fernández. Per a possibles substitucions esperaran el seu torn junt a Sergio Mendoza i el seu cos tècnic Pablo Moya com a porter suplent, Fontanet, Ochoa, Alín Estevez, Rubi, Elaud, Héctor Mir i Marc Martínez. Este partit, que va estar dirigit per l'àrbitre català Xavier Alins, assistit per Manuel Campos i Joan Canós, tots ells del Comitè Català. I està ja tot a punt, així en el Puigades, però encara no són les 7 de la vesprada. Tenia pressa l'àrbitre en que estiguera tot a punt i ara ha d'esperar a que siga l'hora de l'inici del encontre per a poder arrencar el duel. Així que anem a saludar el que avui va ser el nostre comentarista, Rubén Medina. Moltes gràcies per estar avui amb nosaltres.
2: Hola, bona vesprada. Gràcies a vosaltres per tindre'm retransmitint aquest partit.
0: Vull t'he de dir que m'han clavat pressió, que ha de ser una retransmissió amb molt d'anàlisi, perquè ara, esta temporada, has canviat de càrrec així en l'acadèmia, analista ara del juvenil A, i amb aquest nou repte, no?, d'ajudar d'una manera diferent també els nostres futbolistes.
2: Sí, al final som gent que està al club i que tractem d'ajudar de la millor forma possible en el rol que siga precís en aquest moment, i aquesta temporada pues, ha tocat canviar aquest rol d'analista, com bé comentes, en el juvenil A, i disposats a fer tot el possible.
0: Pues ja tenim el partit en joc, així en el Puigades, ja roda la pilota, el primer atac del Mestalla, que acaba en les mans d'Ivan Biargue, del porter del Castelló B, l'equip de Sergio Mendoza, que va pressionar ahí l'eixida de pilota, a punt està de recuperar-la Rubén Fernández, ho intenta Marcos Navarro, però l'àrbitre diu que ha sigut amb falta del lateral valencianista, del jugador de Ribarroja del Túria. Ara sonen les senyals horaris, però així ja ha arrencat el partit, ja portem pràcticament 45 segons disputats. Ara ataca el Castelló, intenta per la part esquerra, és fer el que tractava de progressar ahí juntament amb Òscar Albiol, el valor que plega a línia de fons, intentant clavar la pilota en la frontal, no pot rebutjar ahí Guila, sí que ho fa Leslie, lluita per eixe valor Rubén Fernández, però la pilota espera el conjunt que avui vestix de grana per al Castelló, que està en una de les seues equipacions alternatives, els nostres, evidentment, equipació local, la primera equipació, camiseta blanca, pantalons i calces negres. La pilota per a Raúl Jiménez, juga en curt per a Iker Herrera, pressionat per Miguelón, té que endarrerir la pilota novament per a Raúl Jiménez, ara colpeja en llarg, que hem cam esquerra, buscant l'esquena a la defensa, buscaven eixa pilota Rodrigo Gamón i Rubén Fernández, però el que ha plegat ahir abans que ningú és José Nadal. Ara colpeja en llarg Ivan Biargue, lluita per eixa pilota Montferrer, la guanya amb el cap, corre per ella Rodrigo Gamón, la controla pegadeta a la línia de banda, té l'opció de jugar amb Montferrer, cap ahí va la pilota, guanya línia de fons, cau a terra, i l'àrbitre diu que ahir no ha passat res, serà treta de porta, valor per al Castelló, 2 minuts de joc, 0-0 al marcador, i els nostres, Rubén, que volen dir la seua.
2: Sí, els nostres han eixit en ganes d'arribar a la porteria contrària, estan pressionant molt alts, així que a veure si podem tindre continuïtat en aquests atacs i sorprendre el Castelló.
0: Ara recuperem la pilota, la té Guanjala, obri cap a Leslie, ahí ha estat atent Wilman per a tallar eixe baló que tracta de jugar Miguelón, encara que la perd, recupera Mario Guila per als nostres. La pilota rere per a Raúl Jiménez. Amb calma ahí el porter de Catral, esperant que vagi Miguelón per a jugar amb Víctor Herrera. Està al cap, colpeja en llarg, cobra per eixa pilota Rubén. El que aplega abans és Trilla, que se deixa arrere per a Ivan Viargue. Colpeja en llarg del porter del Castelló. Un baló que recupera per a nostres Iker Herrera, que repeteix titularitat després de haver jugat ja la passada setmana contra UCAM, rendint a un bon nivell ahí el futbolista, recordem, de 16 anys, internacional en les categories inferiors de la selecció espanyola. Recupera el Castelló, se l'emporta Miguelón, opció d'atac per a ells. El baló a la dreta per a Nico Font. Apareix en l'ajuda defensiva Aguila, no pot controlar. I quina parada la de Raúl Jiménez. S'havia colat i lliure de marca Òscar Albiol, engaltat amb cama dreta, però bona estirada de Raúl Jiménez per evitar que el Castelló s'avance. Però vol dir ahí el Castelló, que tornava a intentar-ho i ha forçat el córner, el primer del partit, el primer per al Castelló, ja que tractar de posar-li un punt més d'intensitat, Rubén, que ahir a punt ha estat de sorprendre el Castelló.
2: Sí, estem veient ja en aquests primers minuts que ells, quan recuperen la pilota, intenten transitar ràpid, buscar arribar a àrea, a llocs de finalització, i no s'ho pensen per finalitzar i tirar la gol.
0: Anem a veure el córner. Van a botar ahí tancadet, buscant el primer pal, cuidado, xavaló, que s'ha enganxat. Finalment rebutja bé Rodrigo Gamón. La pilota que la busca Jaume Durà, però aplega abans el futbolista del Castelló, que endarrereix per a Ivan Viargue, per al porter. Ivan Viargue, que la juga amb un company i recupera jo, això sí, el València Mestalla. I ja veiem de peu a Sergio Ventosa. Atenta a les evolucions del partit, a l'espera de poder anar ajustant el que veja necessari en el partit d'avui. Un partit que, hem de dir, està així en la llotja, veient des de la llotja del Puigades, tant Òscar Sánchez com la resta de membres del seu cos tècnic, que són habitualment, no?, el cos tècnic del Mestalla, Juan Capilla, Toni Navarro, Nando Ros, Javi Venta, estan tots així, veient també al seu equip i fent costat en un dia important en el que busca la primera victòria del curs. Ahir ho intenta Leslie per l'esquerra, es deixa la pilota darrere, ara pressiona per a evitar que puga eixir amb claredat el conjunt castellonenc. L'ajuda d'Iker Herrera, que provoca que el baló es perda per la línia lateral de banda i que siga per als nostres. Juga Mario Aguila. Arrere per a Iker Herrera. El baló per a Raúl Jiménez. Esperant ahí que els combats li donen opcions. Colpeja en llarg, buscant a Rodrigo Gamón. El control de Rodrigo és bo. Se'n va del seu parell. Arranca per la dreta. Plega lateral de l'àrea. La passada dins de l'àrea. No pot aplegar a la rematada Mario Aguila, perquè ho ha evitat Trilla, que s'ha avançat ahir al mig campista il·lícita per enviar la pilota a córner. Primer del partit per als nostres. I anem a veure si en esta acció podem, per què no, obrir la llauna. Va botar el córner, marca la jugada ahir Leslie Ocai, trauen curter per a Mario Aguila, l'autor de l'únic gol del Mestalla fins ara, el que va aconseguir davant el Mallorca, amb el baló que queda sol. Montferrer, que l'enganxa des de la mitja lluna de l'àrea, però el baló ha eixit mossegat sense problemes per a Ivan Viarge, per al porter del Castelló, que ja planta la pilota sobre la gespa del Puigades per a tractar d'eixir jugant des de darrere. Apareix Vizcaíno, obre a l'esquerra, colpeix en llarg de José Nadal. La juga entre línies Miguelón, obre a l'esquerra, cap allà que se'n va Òscar Albiol, perseguit per futbolistes del Mestalla, combina amb Miguelón, la triangulació és bona, Miguelón en la frontal, cuidado que pot arribar el llançament, ho evita ahí amb maestria Adrián Ruiz, que ha aparegut ahí silenciós com si fos un ninja, clavat el peu quan anava a carregar la cama Miguelón, li ha furtat la cartera i ha recuperat la possessió per als nostres en este minut 7 de partit. La té Juan Jala, arrere per a Raúl Jiménez. De moment, Rubén, el Mestalla, que no vol precipitar-se, eh? Amb calma, en eixida de pilota, amb els dos centrals, amb Raúl Jiménez, també en eixe bon colpeix que té el porter de Catral, tractant de trobar els espais davant un Castelló B, que ho sabíem, eh? Ells estan tirant la línia defensiva a la divisòria dels dos terrenys.
2: Sí, habitualment el Castelló tracta d'això, de tirar la línia defensiva molt alta, tots els seus equips en tota la seva acadèmia tenen la mateixa filosofia d'estar molt alts, de pressionar en camp contrari, i això provoca que a vegades pues, cometre algun error en sortida de baló, i crec que està fent bé el nostre filial en tindre paciència, en mobilitzar gent i a partir d'ahir buscar espais tant a l'esquena de la línia defensiva com a treure primer en passos curts per a poder aprofitar-ho.
0: La temporada passada va ser 3-3 així, va ser 0-4 allà, i recorde, no sé si te'n recordaràs, Rubén, d'un partit, crec que va ser fa 2-3 temporades del primer equip en pretemporada, el primer equip del València contra el primer equip del Castelló, que és que jo recordo aquest partit, perquè vaig estar fent l'opera a la ràdio, que el porter del Castelló moltes de les jugades estava en el cercle central. Al final ells se volcaven tant, buscaven tant aquest joc pressionant com està fet ara el seu filial, que era una autèntica bogeria, eh? Com plantejaven el partit i com d'agressius eren, i estem veient-ho, no? Com dius, en totes les línies, en totes les categories, busquen aquesta manera de jugar.
2: Sí, juguen un poquet a tomba oberta, diguem, anant a camp contrari, a pressionar en el porter molt alt, com bé dius. Fa moltes vegades que veig tant desavantatges a les seves esquenes que de vegades vulguis accelerar molt els atacs i pues a partir d'ahí pugues cometre un error o no ser tan precís. Per tant, els nostres, a veure si poden tindre un passet de paciència per juntar un parell de passes i a partir d'ahí trobar avantatges reals a la seva esquena.
0: La pilota que la recupera Mario Guila, la juga per a Leslie, la passada per a Jaume Durà, novament li cau als peus de Mario Guila, no pot progressar a l'il·licità, busca recuperar-la i ho fa Guanjala per a Rodrigo Gamón, la falta és clara, dura, de primeres, obri Rubén Fernández cap a Montferrer, a veure si pot aplicar aquest baló, no, i ara és la falta, demanen la targeta als nostres, però l'àrbitre diu que com ahir sí que ha aconseguit progressar l'atac, pues que no és objecte de targeta perquè no era suficientment contundent. Ha tallat la contra en aquest cas, però la falta no era de targeta. O ho entén així l'àrbitre, encara que Rodrigo Gamón no sé si pensa el mateix, Rubén.
2: Sí, és que el criteri de tal, moltes vegades no el compartim els que hem jugat o els que estem en la banqueta. Els que estan
0: sobretot el que s'emporta la patada, no?
2: Sí, és cert, perquè veus que passa que en contrari, accelerant en ventatge, de repente paren en una patada, no pots construir bé l'atac i consideren que no és targeta, pues bé, no sé per què, la veritat.
0: Jo crec que hi ha sobretot la ràbia, no? De veure que tens l'oportunitat de progressar, de tindre una possible ocasió, no? I que no te deixen ahí, fruit de la frustració. Sí. Inclús te diria més que la pròpia acció, que evidentment s'emporta el col, però no té per què anar a majors.
2: Sí, exacte. És el canes que tens per atacar moltes vegades i veure que te tallen d'una manera pues, antirreglamentària, moltes voltes es frustra i és una reacció de, ostres, per què?
0: Va a treure de banda a Willman directament a l'àrea, rebutja a Guanjala, el valor que queda en la frontal, la rematada final d'Òscar Albiol serà córner. Eixe valor que ha bloquejat la defensa del Mestalla. El segon per a ells, en este cas, des de la part dreta, va ser minut 12 de partit, 0-0 el marcador. Entre el València Mestalla i el Castelló B. En este cap de setmana en el que tenim molts duels entre equips del València i de les categories inferiors del Castelló, el primer d'ells, el que hem viscut este matí, pues ha sigut una golejada dels nostres, del cadet per 6-2. És el primer dels duels. Avui tenim també el del Mestalla, demà altre en Lliga Autonòmica Infantil, també en categoria femenina, així que va ser un cap de setmana en el que València i Castelló, pues en diferents categories van a veure les cares. De moment, en eixe parcial, pues, anem guanyant també el partit d'este matí. Però el que volem és guanyar el de la vesprada, guanyar este duel de filials de segona federació, que estem contant-los en VCF Ràdio. La pilota per al Mestalla va ser treta de banda. La va posar en moviment Montferrer. Arrere per a Juan Jala, que no ha estat precís en l'enviament cap a Montferrer, i ahí regalen la posició. Cuidao que trauen ràpid. El baló buscant a Miguelón. Atent ahí Juan Jala per a rebutjar amb el cap. Encara que el baló torna a ser per a ells. Cau a terra Portela i l'àrbitre diu que ha sigut falta d'Adrián Ruiz. I serà baló per a ells. Està costant-nos, Rubén, en estos minuts, el tindre continuïtat, el progressar i el, sobretot el que ens agrada, no?, que és jugar en camp contrari.
2: Sí, el que dèiem, ells al final estan intentant fer una pressió agressiva molt alta, aleshores ens costa ajuntar un parell de passes que ens donen un avantatge real per poder atacar. Tenim que tractar de ser un poc més precisos, estar junts en aquestes primeres passades i a partir d'ahir pues, intentar córrer a la seva esquena i establir-nos en camp contrari. I per el que dius dels duels entre la nostra acadèmia i Castelló, encara que ha començat i tenies tota la raó del món aquest matí, la setmana passada ja va començar en el Divisió d'Honor, que vam guanyar el nostre partit aquí, i si ho fem un poc extensible podem valorar-la també.
0: Correcte, si afegim aquest partit de la setmana passada, precisament així en el Puigades, per aquesta victòria del juvenil A, 3-2 contra el Castelló, un partit emocionantíssim, que va a significar la primera victoria del equip de Euge Rivera, del equip en el que tu estàs, Rubén, que demà té un partit important davant el Roda. Ara parlem d'això perquè hem de contar-vos el córner que va votar el Club Deportiu Castellón, ahí fent el trenet en el punt de penal. Els jugadors castellonencs aboreixi baló molt tancat cap al segon pal, la rematada directament fora. Havia aconseguit rematar ahir Iago, afortunadament no ha vist porteria. Ha enviat aquest baló directament fora. Segona oportunitat per al Castelló. Anem a veure aquest colpeig en llarg de Raúl. No poden controlar-la. Rubén Fernández recupera en ells. Mira, ara se l'emporta Mario Guila. No plega contra aquest baló en segona instància. Però li cau Iker Herrera. A veure si podem tindre continuïtat. A veure si podem tindre opció de plegar l'àrea contrària. Si li escapa la pilota a Leslie, opció de contra per a ells. Ahí Juan Jala, expeditiu, en el mig del camp. Aconseguís frenar, però no recuperar la pilota, que s'emporta ja Miguelón. Ara sí que recupera Iker Herrera. Si li va el baló, però aconseguís aprofitar eixe mal control per a fer un regat. Apertura a banda dreta de Montferrer per a Rodrigo Gamón. No s'han entès ahí. El baló que es perd per a lateral. 15 de partit, 0-0 el marcador, imprecisions en els nostres. No sé si, com dèiem abans, Rubén, fruit d'aixa pressió asfixiant, no?, que planteja el Castelló.
2: Sí, al final el que venim comentant és que el partit sabien com anava a ser. Castelló en una pressió molt alta, en que li poden avantatges si aconseguís robar, però que podem fer molt de mal atacant a l'esquena. A veure si Rubén pot tindre bona mobilitat, acompanyar de Chao Megamon i Leslie, i podem sorprendre per establir-nos en camp contrari i poder a partir d'ahir atacar la porteria d'Ivan.
0: Bona passada ara de Raúl Jiménez cap a Rodrigo Gamón, que no ha pogut superar a José Nadal. Li torna a caure la pilota a Rodrigo. La passada que intentava per a Montferrer era bona, però ha aparegut ahir un jugador del Castelló per a evitar que aquest baló anara cap a Montferrer. Progressa per l'esquerra el Castelló B. Era Òscar Albiol el que perd la pilota i es queda ara estès a terra, queixant-se ahir de la part posterior de la cama dreta, però ja es recupera i es posa novament de peu. Quan va treure Montferrer, ho fa cap arrere, buscant la posició de Juan Jala. Cuidao ahir la pressió, envoltat de fins a tres futbolistes. Juan Jala està en àrea pròpia, però aconseguís jugar bé cap a Marcos Navarro. Este la deixa per a Leslie, encara jugant en camp propi. Leslie Ocai, que opta per xafar-la i jugar arrere cap a Iker Herrera. La pilota novament per a Leslie. El control de Leslie, que és dolent. Se l'emporta el Castelló, és Portela. Canvia el joc cap a l'esquerra. Per ahí apareix Òscar Albiol, que la obre encara més cap a l'esquerra, on està Fer, que se'n va cap a dins. Se juga arrere per a José Nadal. Tot el Castelló volcat en camp contrari, excepció del seu porter. I els nostres aguantant ahí, tratant de que no puguen progressar, de que no puguen aplegar a zona de finalització. Recupera Juan Jala per al Mestalla. Novament pressionant, novament arriscant ahí el internacional absolut per Kenia, que colpeja en llarg buscant a

0: països que estan a l'esport. És no d'una setmana o unes setmanes de convocatòries internacionals o de citacions internacionals i també és complicat. Cuidado ara que la regala a Portela. La té Rubén Fernández. Rubén que se'n va del porter. Allà va Rubén. Gol! Del València Mestalla. Gol! De Rubén Fernández. Portela ha volgut que marcarà Rubén i Rubén no ha desaprofitat l'oportunitat, ha enganxat ixa pilota, ha superat a Ivan Biarge i ha marcat amb solvència, enviant el balon al fons de la xarxa amb cama esquerra per avançar als nostres, per a posar l'1-0 al marcador, així en el Puigades, 18 de partit, València Mestalla 1, Castelló B 0.
1: Molt atent en esta jugada, Rubén, estan precís per a en una passada darrere del Castelló, aprofitar, endur-se la pilota, encarar el porter i l'ha regatejat d'una forma espectacular per a donar-se angle i acabar en un pas a la red. Espectacular, la veritat, que no estem molt atents a aquests passos darrere del Castelló per poder pressionar-los.
0: Me sap mal fer sang, Rubén, però és que l'acció de Portela en este cas... ha sigut, crec que ha sigut Iago, no? No sé, crec que ha sigut Iago. És de poca atenció, no? De Iago Parente, ixe baló arrere, sense...
1: Sí, ha donat una passada arrere sense mirar, pràcticament, que tenia darrere, i damunt no ha sigut molt, molt precisa, ha sigut una passada que se li ha mossegat una mica, i Rubén, que estava molt atent, ha sigut el més llisto de la classe, com se sol dir, i ho ha aprofitat per ficar-nos per davant.
0: Cuidao que vol més el Mestalla, se l'emporta Jaume Durà, obre a l'esquerra per a Leslie, la deixa per a Mario Guilabert, allà va Guila, juga per a Leslie, novament en l'esquerra, la paret és bona per a Leslie, amb Jaume Durà, Leslie que xafa ària, Leslie que cau a terra, i Leslie que demana el penal, però l'àrbitre diu que ahí no hi ha absolutament res, recupera el Castelló, que no pot progressar perquè apareix Adrián Ruiz, per enviar la pilota per línia lateral de banda. Moment que aprofita l'àrbitre Xavier Alins per mirar a Leslie i fer-li el gest amb les mans de que ahir no ha passat res, de que no proteste perquè ell considera que l'acció no és punible. Ataca el Castelló, és Albiol el que cau a terra. L'àrbitre diu que ahir tampoc ha passat res. Allà va Rubén Fernández amb Iago. Ahí tractant d'intimidar-lo, jo crec que ahí anava amb nervis, el jugador del Castelló. Bona acció de Jaume Durà, la deixa per a Mario Guila, llançament de Mario Guila, i se'n va fregant el pal i ha confiat Ivan Biarge, que ha anat mirant la pilota, i jo crec que s'ha confiat en excés, perquè ha passat molt, molt a prop de la madera, en una acció en la que jo crec que s'ha notat ahí el duel, no?, de l'acció del gol, entre Iago i Rubén Fernández.
1: Sí. Tornant a l'acció d'abans de Leslie, que és un jugador tan ràpid que jo sí que m'ha donat la sensació d'una xicoteta espenta en defensa, no sé si tant com per a que pitarà penal l'àrbit, però evidentment que pot fer desequilibrar el nostre jugador i que crec que no estava fingint absolutament res i podia haver sigut penal.
0: Precisament Leslie l'acaba de tindre en una acció des de banda dreta, la centrada de Montferrer en el segon pal. L'han galtat Leslie, no sé si s'ha plegat a escoltar el O de la graderia després de la rematada que ha aconseguit rebutjar el porter del Castelló. És cert que la volea no era pues, la més potent del món, però ha sigut una bona oportunitat. La que ha tingut ahí el Mestalla en les botes de Leslie, ara està tocat el Castelló, busca aprofitar-ho el Mestalla, encara que aconsegueix eixir de la pressió que planteja el conjunt de Ventosa, ahí el equip albinegre, però recupera una vegada més, i ha perdut el contra en estos 23 minuts de joc, Amos Wanjala, ahí se espera Iker Herrera, Adrián, de primer espera Iker, torna a jugar per dins, ara deixava passar Jaume Durà, però la recupera Iago, el baló dins de l'àrea, Òscar, la rematada, afortunadament no veu porteria, per ixe bloqueig en l'ajuda d'Adrián Ruiz. Bon control amb el pit de Rodrigo Gamón, que aguanta la falta. Continua en conducció Rodrigo Gamón.

0: Ara sí que xiula l'àrbitre i li trau la targeta, la primera del partit, a Portela. És que parlàvem abans de Iago. Jo crec que en l'acció del gol no tenia clar en primer instant si havia sigut Iago o Portela el que havia fet aquesta passada enrere, perquè és que ara Iago estava incorporat a l'atac. És el que li ha fet la passada en profunditat a Òscar Albiol. Si parlàvem abans de la pressió, però és que també moltíssima mobilitat, els defensors, hasta els propis centrals incorporant-se a última línia.
1: Sí, ells juguen d'una forma molt alegre, com estàs dient, canviant de posicions contínuament, ubicant-se en diferents ubicacions del camp, contínuament fent permutes uns als altres, i complica molt la forma de defensar-los, però Guanjala i Iker estan molt atents, estan destruint moltes accions, i ara podem estar, per això hem de encontrar i de nou atacant una vegada més.
0: El colpeig en llarg del Castelló, el rebutja Iker Herrera, la toca amb el cap Trilla, lluita per eixa pilota Iker Herrera, ahí és més gran que el jugador del Castelló, pega la pilotada, cuida d'aixe balón, la frontal, a veure si aplega, no ha plegat Rubén Fernández, sí que ho ha fet Ivan Biarge, que juga ja ràpid per a Iago. Miguelón rep la falta de Iker, l'àrbitre queda en la llei de l'avantatge, ara sí que hi ha una segona falta i targeta per a Rodrigo Gamón. Jo crec que més producte de la falta anterior que ja havia rebut Miguelón, pues, tallant el contracolp, ha vist aquesta primera targeta per als nostres Rodrigo Gamón, recordem, fa uns minuts l'ha vist Portela per al Castelló B. Ahí veiem també a Pablo Moreno, entrenador de porters del Mestalla, com ix sempre que hi ha accions de pilota parada defensives, ahí per a donar indicacions als nostres. I corregint la posició de Leslie, de Jaume Durà, i pendent també dels moviments, evidentment, del seu deixeble més directe, de Raúl Jiménez. Marca la jugada i Portela. Va colpejar amb cama dreta, buscant l'àrea. Eixe baló que talla Marcos Navarro. La toca també amb el cap Guila, però ningú dels dos l'allunya. Sí que ho fa Guanjala. Busca controlar la Leslie amb el cap. Que bé, Jaume Durà de primeres. Mario Guila per a Rodrigo Gamón. Esta pot ser bona. Rubén Fernández en la frontal. Rubén Fernández al llançament. A les mans d'Ivan Biarge. Es lamenta Rubén Fernández. També es lamenta Mario Guila, perquè tant ells dos com Rodrigo Gamón tenien opcions de finalitzar. Ha optat Rubén. Després del gol, per ser egoista, no ha pogut superar novament Ivan Biarge. Ocasió molt bona per als nostres, que no han pogut aprofitar, Rubén.
1: Sí, han enllaçat un contraatac molt, molt ràpid, aprofitant tot l'espai que deixava a l'esquena, i que llàstima que Rubén no ha pogut colpejar amb potència o assistir molt bé, com dies el company que venia per l'esquerra, que l'hagués deixat totalment sol.
0: Jo crec que també fruit de la confiança, no? del gol anterior, ha volgut novament finalitzar amb aquest instint, amb aquesta ànima de davanter que té Rubén Fernández, que s'ha estrenat com a golejador amb el Mestalla en el dia d'avui i que fa que els nostres, no?, estiguen per davant en el marcador. Jo crec que són factors, no?, també, que encara que no estigues pensant en aquest moment, però sí que t'influeixen, no?, en el moment de prendre la decisió.
1: Clar, un davanter en la confiança d'haver fet ja el primer gol, estan mirant la porteria contrària en el balcó de l'àrea, trajectòria en línia recta, poden tirar, evidentment, és superior moltes vegades l'instint que té que la pròpia situació de xoc, i en aquest cas no era una mala decisió tampoc tirar a gol, el que passa que no ha pogut fer un bon tir.
0: Cuidao que ataca el Castelló, el baló dins de l'àrea. Eixa pilota que controla Miguelón, vol el rebuig dels nostres. No pot controlar-lo Rubén Fernández. Recupera Montferrer, Adrián Ruiz per a Gamón. De primeres per a Monfe. Este pega la pilotada per a que vaja a lluitar-la Rubén Fernández. Rebuja la defensa del Castelló. Cau a terra Adrián Ruiz. I el Albert diu que no hi ha falta perquè la pilota se l'emporta Rodrigo. Sí. Finalment, senyala la falta sobre Adrián Ruiz. Serà valor per als nostres. 28 de partit. 1-0 el marcador, gràcies al gol de Rubén Fernández. Guanya el Mestalla. Així en el Puigades. Raúl Jiménez per a Guila. Arrere per a Raúl, pilotada llarga, ara pressionat el porter de Catral. És que ahí entenc que ha de ser difícil, no? El vore, pues quina és la millor opció. Ara veiem com Mario Guila era el que s'endarreria per ajudar en aquesta eixida de pilota, a jugar de primeres per a Raúl, però és que no acaba de ser fàcil, no? El poder eixir d'aixa pressió avançada del Castelló.
1: Sí, al final ells estan molt, molt a prop, defendent home, perseguint per tot el camp i aquest tractar de trobar una opció de poder passar i córrer per allà ficar-nos per davant del jugador que ens està defensant o d'algun valor a l'espai que ens puga pues donar aquest avantatge, inclús en alguna, superar en alguna conducció. Però sí, quan, evidentment, quan tens un defensor tan prop, n'hi ha que ser molt precís o és complicat el poder eixir. La part positiva és que les voltes que ho aconseguís tenen molta avantatge, perquè a partir d'ahí van apareguent ja moltes situacions obertes.
0: Ataca el Castelló, fa per l'esquerra, passada en profunditat de José Nadal cap a la posició de Fer, perseguit per Guanjala. Ahí apurat en línia de banda, busca la centrada. Baló que se'n va directament al lateral de la xarxa, de la porteria que defen Raúl Jiménez, era treta de porta per als nostres, quan tenim també en marxa altre duel de filials, en este cas el segona federació femenina entre el nostre filial i el filial del Llevant, que va 0-0 al descans. Així de moment 1-0, però pot aplicar el segon perquè la té Leslie en la frontal de l'àrea. Ahí no ha estat ràpid Leslie per a trobar algun company dels que s'incorporaven a l'atac. El baló per Adrián Ruiz, Mario Guila, la deixa per a Leslie, cau a terra Leslie, a veure qui s'emporta aquesta pilota. Si Leslie o Willman, apareix Adrián Ruiz, finalment se l'emporta Mario Guila, que no pot ahí aplegar a la rematada. Iago envia la pilota a córner, serà baló per als nostres. Està el partit en... és com una muntanya russa, no? No sé si té la mateixa sensació, Rubén, de que baixa el ritme, torna a pujar, baixa el ritme, són com picos ahí, no? De, si fos un electrocardiograma, no?
1: Sí, és el que...
0: És un poc aquest moment de baixa el ritme, torna a pujar. Ara ha sigut un moment d'acceleró també dels nostres.
1: Sí, clar, és que el ritme té que ser, entre cometes, baix, no?, en primeres accions, per poder trobar aquests avantatges i no cometre un error en la pressió tan alta, però una vegada superes com en este valor a l'esquena que ha pogut córrer Leslie, clar, ahí ja és rock and roll pur i tens que buscar atacar porteria contrària i una volta passen aquestes situacions, però són aquests picos que comentaves.
0: Perquè al final el que estava fixant és que els nostres, evidentment, com no tenen, pues, evidentment, cap futbolista amb aquesta capacitat, no?, de anar al joc directe, baixar la pilota, no? Moltes vegades el que es busca és guanyar l'esquena del rival des del propi moviment, no? Des de la desmarcada i amb balons des de línia defensiva o des de Raúl Jiménez, i això fa que el que parlem, no? Estiga el partit tranquil, però de repent si has guanyat aquesta esquena pràcticament te plantes en boca de gol. Ara ho intenta Jaume Durà, rep la falta, continua Jaume, xafa àrea, allà va Jaume buscant... l'espai en l'àrea arriba, la deixa per a Mario Guila, pot armar el llançament, ahí Guila verd, se'n va dins de l'àrea, continua en conducció, busca línia de fons, la passada, i no plega a enviar el baló cap a dins. Marcos Navarro estava a 2 metres de la porteria, però ha perdut la cama d'un futbolista del Castelló per evitar que aquest baló anara cap a dins. Un baló que recupera per als nostres ja Adrián Ruiz, per a jugar amb Marcos Navarro, precisament el protagonista. Deixa última ocasió del Mestalla, que ha sigut clara, Rubén.
1: Sí, la veritat que ha sigut una pena que no hagi sigut el segon gol, però això és el que té que buscar el Mestalla. Al final, en aquest cas, des d'una conducció individual, poder superar defenses i a partir d'ahí apareixen avantatges per atacar àrea i quan ha passat aquesta jugada poder robar ràpid i estar en camp contrari, com ara que estem veient pues, tot el Castelló replegat en el seu camp, i que ahí és on menys perill ens poden fer.
0: Minut 33 de partit. Continua guanyant el Mestalla, 1-0. Gràcies al gol de Rubén Fernández. Quan juga Iago per al Castelló, troba per dins a Nico Font. L'apertura a l'esquerra per a Fer ha sigut d'Òscar Albiol. perquè la deixa arrere, apareix Vizcaíno per a Portela, obre a la dreta, on controla Willman, encara Marcos Navarro, se'n va cap a dins, busca la centrada, el baló a les mans de Raúl Jiménez, que ja està esperant que els companys agafen posició per a jugar cap a Iker Herrera. Estén llarg cap a Rubén. Rubén que la deixa de primeres. O almenys ho intentava cap a Leslie, que no ha plegat eixe baló. Se'n va Leslie a la pressió. Té la pilota Willman. Obligat per eixa pressió de Leslie. Ha de jugar arrere. Cap a Ivan Biarge. El porter en llarg. Tan en llarg que eixe baló el recupera Guanjala. Dia, estava comentant, Rubén, el moment del gol, que Guanjala, per exemple, posa les portes d'anar-se'n amb la selecció, que hi ha molts jugadors en l'acadèmia, no?, que este cap de setmana estan també a les portes d'anar amb diferents seleccions de categories inferiors, tant en l'espanyola com en altres, i és un cap de setmana que és complicat, no?, també de gestionar en aquest aspecte.
1: Bueno,
0: sobretot a nivell mental, no?, de que estiguen enchufats i que no estiguen pensant, no?, en el que ve per davant.
1: Bueno, jo crec que els jugadors també són conscients de la importància dels partits en l'acadèmia o en el nostre club, en aquest cas, perquè això és el que s'obri les portes a després poder ser seleccionables en les seues respectives seleccions, i crec que ho prenen a responsabilitat i en un orgull el representar el València en cada partit, que és superior a qualsevol altra cosa, i encara que evidentment tenen en ment també el que ve en el futur, en el moment que comencen a jugar, jo crec que s'oblida, estan totalment concentrats en el partit i no té més allà que l'anècdota.
0: Mira, estava pensant que pues, Guanjala de moment rendint a un bon nivell, este matí ha marcat Papo, el nord-americà en la golejada del cadet, també,
1: del cadet.
0: Algun dels exemples, no?, de futbolistes que, tot i que estan, no?, en eixe futur internacional en les pròximes setmanes, estan connectats, estan enxufats. Recordem que també se n'anirà amb la espanyola sub-19 Pablo Moyá, el porter del juvenil, que avui està en la banqueta sin el Mestalla, també Roman Davis en l'absoluta de Venezuela. Són cada vegada més els internacionals que tenim en l'acadèmia, i això pues, ens ompli d'orgull a tots.
1: Sí, bé, suposo que això ens ompli d'orgull, i al final és un reconeixement al treball de totes les persones de l'acadèmia i pressupost dels propis futbolistes, i ojalà siguin molt més en el futur. Hi ha molts que no han sigut tan convocats en les seves seleccions, que perfectament podrien estar per nivell i per joc, així que segur que en un futur encara són més els futbolistes seleccionats.
0: Esperem que siga així quan continua intentant el Castelló B en este 36 de partit, ara minuts d'algo més de domini del conjunt orellut. La pilota a la dreta, controla Nico Font. Davant de Marcos Navarro, juga arrere per a Iago, la passada per a Albiol dins de l'àrea, llançament ahí, que estava, no sé si era una centrada, que estava molt, molt tancada, i Raúl Jiménez s'ha estirat, però ha llevat la mà per a no tocar-la i que rebotara en cap jugador dels que estaven en l'àrea menuda, i ha sigut la millor decisió possible, perquè aquest baló ha anat d'un costat a l'altre de l'àrea xicoteta, sense trobar rematador, sense ningú que l'enviarà cap a la porteria, i el baló que espera els nostres, ahí arriscant, Raúl Jiménez, però jo crec que encertadament ha evitat que eixe baló, com diem, no? Quan t'aplega en eixa zona, moltes vegades és perillós perquè el pot tocar un davanter, però el pot tocar un defensor i sense voler enviar-la cap a dins.
1: Sí, qualsevol jugador que tocar ahí la pilota de forma no molt preparada podia fer que entrar en la porteria. Jo crec que Raúl en aquest cas era conscient de que per darrere encara havien arribat jugadors del Castelló i a fer bé llevant-se mà per a que la pilota se patxejara però s'allunyara de la porteria.
0: Ara el colpeig en llarg de Raúl Jiménez és tan llarg que aplega els dominis d'Ivan Biarge. La pilota arrere de Iago cap al seu porter, que juga en curt amb Trilla, amb l'altre central. Ahí augmenta la pressió el Mestalla, va Rubén Fernández, també Rodrigo Gamón. Problemes en la eixida de pilota, la regala Ahí Yago recupera el Mestalla, el balón a la frontal. Es Mario Gilal que buscaba la pasada ahí picadeta, pero Jaume Durà no la aplica y se baló al de Palomar. La pilota para Vizcaíno, que rebla la falta de Adrián Ruiz. Discreta ahí en la acción para evitar que le taguen la tarjeta, pero nuevamente Yago, ahí daban la presión del Mestalla que ha regalado la pilota, yo. Crec que està ahí en aquest punter de moral, no? D'estar pegant-li voltes a la ment per l'acció del gol, encara.
1: Sí, és possible que estigui un poc nerviós pensant en aquesta acció que ha costat el gol, que al final fa que estiguem perdent el partit.
0: Mira, ara n'hi ha una falta claríssima sobre Rubén Fernández del propi Yago, que no ha vist l'àrbitre. És que Rubén enfilava camp contrari, l'ha agafat amb els dos braços, no l'ha vist l'àrbitre ni els assistents, però la falta era claríssima. I era també claríssimament de targeta.
1: Bé, però és un bon símptoma que un jugador central d'ells estigui en aquests moments tan nerviós i que puguem aprofitar-lo per intentar trobar el segon gol.
0: I ara, malauradament, ja falta favorable al Castelló, en una zona perillosa. Falta que ha comès ahí, crec que Mario Gila, que plegava en l'ajuda, ha plegat un poc tard. Estava veient l'hora en imatges i en el monitor, i és que ha plegat, ha sigut estranya perquè ningú pensava que anava a xiular i l'àrbitre, jo crec que ha mirat, quan ha vist que el Castellà no podia seguir atacant, l'ha xiulat, i va ser una oportunitat, sí, per a buscar el llançament directe.
1: Sí, té que anar un poquet en compte Gilabert en aquestes accions, perquè crec que té targeta, no?, si no m'equivoque.
0: No, Rodrigo Gamón.
1: Ah, ha sigut a Gamón. Menys mal, perquè en aquestes situacions pot anar sent un jugador al vestidor i no volen quedar sent no menys ara mateixa.
0: I s'ha agradat ahir Raúl Jiménez en l'estirada, amb confiança, blocant i xevaló, no sols aplegant a lateral de la porteria, sinó blocant i xevaló en les dues mans per a colpejar, buscant a Leslie. Anem a veure què deixir de la seva àrea. Ivan Biarge, el baló per a Rubén Fernández, s'emporta la patada Rubén per part de Nico Font. Queda ahí dolorit el davanter gallec, l'és del Deportivo de la Coruña, que ja es posa de peu. Ahí també la intenció era que no tinguera ni opció ni d'alçar el cap després del rebuig d'Ivan Biarge, que sabent que estava fora de porteria. Jo crec que la intenció del futbolista del Castelló és que el jugador del Mestalla ni poguera alçar el cap, ni poguera pensar en pegar la pilotada.
1: Sí, perquè ja estava el porter fora de lloc de nou i hem vist en la jugada prèvia com el que estàvem comentant, des del baló en els peus del porter, ja comencen ells a estirar-se per pressionar i un baló a l'esquena que poden córrer, en este cas buscant a Leslie, és al final pràcticament un 1 contra 1 contra el porter i perquè està molt fora ja ha pogut despejar-la, però qualsevol rebuig pot ser una segona ocasió de gol per als nostres.
0: Pues mira, un rebuig, ha sigut una nova oportunitat per al Mestalla en les botes de Leslie, que s'han dinsat per l'esquerra i ha buscat el colpeig a porteria, que ha acabat en córner. Un mes per als nostres, 42 de partit, planta la pilota en el quart de cercle. Ahí Mario Gila.
1: Estem parlant molt de la pressió del Castelló, però és que els nostres estan pressionant molt bé l'eixida de baló del Castelló.
0: Al travesser, el baló al travesser de Mario Gila, es tira les mans a la cara al il·lícita que ha buscat el llançament. Jo no diria que directe, però ha buscat centrar molt tancadet, molt tancadet. Hi havia un futbolista del Mestalla esperant el segon pal i el que ha fet ha sigut mirar com el baló s'estava allà en el travesser. També l'estava mirant Ivan Biarge perquè per pocs centímetres no hem vist un dels gols de la temporada, que haguera sigut un gol olímpic de Mario Gila. Rubén, està destacant també la pressió dels nostres, no? Que evidentment, pues, fruit d'aquest treball, ha plegat també el gol.
1: Sí, i ara una vegada més, a través de pressionar la seva eixida de baló, han aconseguit un córner, ara en aquesta pressió hem recuperat la pilota en aquesta teta de banda, i al final estem parlant molt de com pressionar el Castelló perquè és molt valent anant dalt, però els nostres des d'un pressing també alt i són els intermitges, estem estem aconseguint robar i atacar a través d'ahir. O sigui, destacar també els nostres, que tàcticament estan en un moment espectacular.
0: Jo crec que també estem en aquest punt, no? De no anar a buscar-los més, perquè ja tens el gol i estàs ahí a vegades, pues, sent un poc més conservador, no? que a l'inici del partit, pues, evidentment perquè estàs per davant en el marcador i això també, pues, sempre condiciona.
1: Sí, conservador, però sense anar a errar. Sí. Si podem robar prop de la porteria contra estem intentant-ho, així que crec que és una... estan fent el que tenen que fer en aquest moment, estan llegint molt bé el moment del partit.
0: I ara estava fixant-me, no sé si és temporal, però Trilla i Iago han canviat la seva posició per a evitar, no? Perquè estava emparellant-se en moltes ocasions Rubén Fernández amb Iago i de fet han canviat de perfil els dos centrals i Rubén que se'n va a buscar novament a Iago, per a posar-li les coses difícils. Ara la pilota per a Rubén Fernández, que estava avançat. Estava en posició antirreglamentària, va dir l'assistent. La pilota per al Castelló. Però és curiós, no? Perquè no és algo molt habitual. Ara tornen a la seva posició inicial, que canvien ahí de perfil els centrals. Però també són minipartits, no? Els que van jugant-se dins del partit, com el que jo crec que està marcant el marcador, valga la redundància, el que estan vivint Rubén Fernández i Iago.
1: Sí, Rubén està sent molt intel·ligent i s'està pegant a Iago, que ha vist que està passant un mal tram de partit, i a veure si pot aprofitar aquest aspecte per poder tindre ocasions.
0: Ja, ara l'acabem de xular. En un emparellament, una falta a Rubén, que sols ha vist l'àrbitre. Cuidado que ataca el Castelló, rebutja Adri Ruiz, el valor que queda sol, se l'emporta el filial albinegre, l'acció defensiva de Montferrer, que evita que continue progressant el Castelló, però que concedeix un córner. Quan anem a plegar ja el 45, a l'espera de saber el temps afegit d'esta primera meitat. Va ser un minut el que es jugue extra en este primer temps, quan va botar el córner el Castelló, no? L'àrbitre diu que encara no. Va a parlar amb Marcos Navarro i amb Vizcaíno, que estan ahí tenint de les seues al primer pal. Tot el Castelló buscant la rematada, tot el Mestalla tractant de defensar esta acció. El baló tancat a les mans de Raúl Jiménez. A veure si pot eixir ràpid. Trauen la mà Raúl Jiménez buscant a Leslie. La pot tindre el Mestalla en esta última ocasió. La demana Rodrigo Gamón. Alça el cap Leslie. La passada és bona per a Jaume Durà, però no s'han entès. Ahí s'incorporava Rodrigo Gamón, Jaume Durà i Mario Guila, però l'enviament de Leslie. Jo crec que buscava Jaume, que és el que s'havia quedat un poc endarrerit en aquesta acció i no ha pogut aprofitar-la quan l'àrbitre assenyala el camí de vestidors. Temps de descans, així en el Puigades, victòria dels nostres, 1-0, gràcies al gol de Rubén Fernández i gràcies al bon treball global de l'equip en este primer temps. Rubén.
1: Sí, una victòria que està molt treballada tàcticament, evitant que el Castelló tinguera grans ocasions de gol fora dels primers minuts i podent aprofitar que estem bé pressionant en contrari per, en un error de Iago, plantar-se Rubén contra el porter, desfer-se d'ell amb molta facilitat i fer gol. Un partit molt seriós dels nostres.
0: I esperem que continuï així la segona meitat, moment de fer una pausa, d'agafar forces i en este cas pues, els tècnics d'ajustar allò que consideren de cara a una segona part que ens queda per davant i que els anem a contar així en UCF Ràdio.
2: Hola, soy Leslie Okai, jugador del Valencia Mestalla. Seguí todos nuestros partidos en la radio oficial de Valencia.

0: La victoria Mendizorroza es un chute de energía, ilusión y confianza. Y para seguir redreçante el rumb, toca clavarnos en la butxaca 3 punts més este diumenge. Desde les 8, a Mestalla. Y per VCF Media Radio, l'app, el web y el canal de YouTube. València, Reial Societat. Mestalla tornarà a ser una olla a pressió per a Junts guanyar el partit. Narra Josep Rovira. Comenten Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio y Víctor Barea. Este diumenge, el València Reial Societat a la Ràdio del Sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento. De orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt València. Amunt TM.
1: En el Valencia hay camillas Quirumed y en la clínica de tu fisio también. Quirumed. Camillas y equipamiento para fisioterapia. Patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
0: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amais llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
2: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
0: València. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents On el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seva història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino 26-27. Campaña de abonos hasta el 20 de septiembre. Con un 20% de descuento para los abonados de la temporada pasada, socios VCF y los menores nacidos a partir del 14 de agosto de 2010. Junts, juntes, la vostra veu, la nostra força. Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino en valenciacf.com. Abono válido para los partidos de la Liga F y Copa de la Reina en el Antonio Puchades. La historia no acaba, continúa. Si no puedes asistir a Mestalla ni hacer uso de tu abono, utiliza el sistema Asiento Libre. Si cedes tu asiento y este se vende, conseguirás el 40% del importe de la venta de la entrada, que se te descontará del importe del abono de la próxima temporada, entre otros muchos beneficios. Liberar tu asiento en Mestalla es muy fácil. Tienes que acceder al portal del socio con el número de identificación y el PIN. Una vez dentro, verás la opción cesión de asiento. En próximos encuentros deberás seleccionar mostrar usuarios para poder ceder el asiento. Una vez pulsas y confirmas, en breve tu localidad será puesta a la venta. Recuerda que hasta 3 horas antes del partido podrás liberar tu localidad. Hasta ese mismo plazo podrás recuperarla siempre y cuando no se haya vendido. Ayúdanos a llenar Mestalla cada partido. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos.
3: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
0: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural?
4: En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
5: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. Gol de Fritos Pérez.
6: Las patatas del deporte valenciano.
7: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
8: Les vesprades a VCF Media Radio tenen molt de sentiment. De dilluns a dijous tens una cita cada vesprada de 7 a 8. Actualitat, anàlisi, entrevistes, històries de valencianisme i molt més a Sentiment VCF. El magazín de VCF Media Radio.
9: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
10: Valencianista ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro.
11: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
12: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
13: El partido del Mestalla a VCF Radio.
14: Y estem de nou en directe des de l'Antonio Puigades, des d'on ens estem contant la victòria del Mestalla per 1-0 davant el Castelló B en este duel de filials que ens ocupa la vesprada, així en VCF Ràdio. I a punt està tot ja per arrencar la segona part, això sí, serà després de que se produïsca un canvi en les files del filial albinegre. Es prepara per entrar al terreny de joc Juli amb el DNU a l'esquena. S'ha retirat Fer. És aquest canvi que va produir-se en el Castelló B, així que busca algo diferent. En este cas, Juan Casajús. Els nostres, els mateixos que han començat el partit i han completat la primera part. Ara sí, sembla que va arrencar ja el segon temps. Rubén, nosaltres, si està tot bé, pues no hi ha que tocar massa coses, no?
15: Sí, de moment els nostres han anat de menys a més, han acabat la primera part controlant molt bé el partit i crec que no és moment de tocar cap cosa, a veure com s'adapta el Castelló per intentar empatar el partit i nosaltres intentar dominar des del que som.
14: A veure si podem seguir la mateixa dinàmica, que en la primera part, quan t'apreta ahí Leslie Chevaló arrere del Castelló, intenta evitar el córner i sembla que ho ha aconseguit. Els aficionats diuen que no, però l'àrbitre diu que sí que ha aconseguit evitar el córner ahí, Ivan Biarge. Eixa acció de pressió de Leslie, recupera Juan Jalas en la porta Adrián Ruiz. Tracta de progressar ahí el migcampista del Mestalla. No pot fer-ho. Recupera el Castelló. Posició antirreglamentària de Miguelón. Ho ha vist l'assistent. I quan controla la pilota el davanter del Castelló, alça la bandera i senyala eixa posició avançada. Quan veiem que eixen ja varios futbolistes del Mestalla a fer exercicis d'escalfament a les ordres de Nico Almiñana, el avui preparador físic del Mestalla. Están Ismael Elaud, Mar Martínez, Estevez, Ochoa y Héctor Mir. Son los jugadores que están ahí frente a resistir descalfament para tratar de sumarse al partido, si así lo considera Sergio Ventosa. La pilota per a Montferrer, progresa per la dreta, buscaba ahí guanyar la línia de fons, s'ha llançat a terra José Nadal, que envía la pilota per línia lateral de banda. Ahí tenim un poquet de tot, no? En aquests futbolistes que estan escalfant, sobretot per a donar refresc, pues, per exemple, a un Montferrer, que recordem ha estat lesionat durant la pretemporada, o a jugadors, sobretot, d'aquesta parcel·la ofensiva, on hi ha que mantenir el ritme.
15: Sí, al final també estarà tractant de que es puguin manejar un poc tots els jugadors que estan a la banqueta perquè estiguin disponibles, i així qualsevol variació que vulgui fer Sergio en aquest cas pugui entrar ràpidament al camp.
14: Pilotada llarga del Castelló que talla Miguel Montferrer, busca controlar Rayofa, Mario Quila, la deixa per a Adrián Ruiz, que no arrisca, juga arrere per a Juan Jala, la passada és bona, buscava jugar ahí de primeres Rubén Fernández cap a Jaume Durà, no ha plegat i se val al de Palomar per molt poc, recupera el Castelló, la té Iago que progressa, juga en curtet per a Portela. Ahí se va la pilota de damunt Vizcaíno, la recupera el Mestalla, però l'aperta Adri Ruiz, cuidado ahí l'acció del Castelló, refabe Montferrer per a frenar eixe atac ràpid, encara que continua progressant al viol per al Castelló, ahí aguanta la falta d'Adri Ruiz, busca la centrada al baló, al cos de Juan Jala, que colpeja en llarg, directament fora, el rebuix del Keniata, cuidado ahí que s'ha pogut fer mal, estirava ahí la mà a la part interior de la cama esquerra, Juan Jala, però de moment sembla que pot continuar.
15: Esperem que no sigui res, perquè està fent molt bon partit amb ell com a Míquer. Si pot continuar, serà una bona notícia per a tots.
14: Jo he de reconèixer que és un dels jugadors que més m'ha sorprès des que va plegar al Mestalla el passat mercat de gener, la passada temporada, la progressió i aquest creixement que està tenint un jugador, recordem que venia d'estar en tercera, en l'Atlètic Club Torrellano. El valor de Guilabert. Sí, Rubén.
15: Sí, estava parlant de Juan Jala, que s'ha adaptat molt bé a la filosofia del que es vol al club i ho està demostrant en cada partit, que està a un nivell molt alt.
14: Pretemporada amb primer equip, alguns dels amistosos inclús participant, i és un futbolista encara amb marge de creixement, perquè, dic, com tots és el final és jove, però encara té anys de sub-23 per davant, per a seguir creixent. Quan recupera Marcos Navarro per als nostres, i en conducció, res, la falta dura, duríssima, de Vizcaíno, al que li perdonen la targeta, vaig a dir-ho així, en el 49 de partit. El Mestalla que, evidentment, no té pressa en les reanudacions. Trau cap arrere, Adrián Ruiz. El baló per a Raúl Jiménez. Juga novament precisament amb Adri Ruiz. Obrir per a Marcos Navarro. La pilota per a Adrián Ruiz. Tractant de ser més protagonista. Apareguem més en aquest inici de segon temps. En aquesta circulació de pilota. Ara va Juan Jala en conducció. Supera Miguelón. Obria a l'esquerra per a Leslie. La passada és bona. s'ofereix Marcos Navarro, però Leslie decideix jugar amb Mario Gila davant la desesperació del lateral. Ara la perd Gila verd, però la falta és clara, la xiula a l'àrbitre i Marcos Navarro, que va a xocar-li la mà a Leslie, que es disculpava com dient-li, no t'he vist, però aquestes coses, quan el lateral no fa aquest esforç, diu, ahí he forçat la màquina, no?, per a donar-te una opció i no me l'has donat. I ahí, esto va restant, no?, al dipòsit de gasolina.
15: Sí, al final els esforços van gastant el depòsit de gasolina, com tu dius, l'energia, però bueno, també és bon símptoma que en seguida Marco li xoca la mà a Leslie i que això faig al grup, i l'energia grupal és més important quasi que la individual, i que sí, puguen tindre aquesta dinàmica. I bona notícia serà si van apareguent Gilabert, Adrià, Jaume, si poden controlar els sostens del partit des de les seves posicions i establir-nos en camp contrari. Molt bones notícies per al filial.
14: Cuidado que ataca el Castelló, té la pilota Miguelón, rep la falta de Guanjala, però l'àrbitre dona l'aire de l'avantatge, el balon a la frontal, el llançament, i directament fora. Va haver targeta per a Guanjala, per aquesta falta sobre Miguelón. La finalització crec que ha sigut de Portela, ha engaltat el balon, cama dreta, ras, dur, però li han faltat dos pams per a trobar porteria, i serà treta de porta per als nostres.
15: Sí, esta targeta sí que ens condiciona una mica, perquè Miguelón és un jugador que juga molt bé d'esquenes, que se pega moltes centrals, i ara Guanjala va un poc condicionat en aquest aspecte.
14: I recordem que està, pues, per exemple, Fontanet, per a poder suplir un l'eix de la defensa, si es considera necessari. És un dels possibles recanvis que té ahí Sergio Ventosa, recordem, Pablo Moya com a porter suplent, Fontanet, Héctor Mir, Rubi Muñoz, Alín Estevez, Marc Martínez, Ismael Elaut i Ochoa. Són els jugadors que estan a la banqueta. La juga Montferrer per als nostres. Arrere per a Jaume Durà, que està sent un dels homes que no està com de cuidado ahí, que se l'emporta Miguelón, xoca en Guanjala, ve Guanjala ahí, que ara tira el retall, s'equivoca Guanjala, però l'àrbitre xiula la falta. Afortunadament, jo crec que s'havia equivocat Guanjala, fent un retall extra per a buscar fer-se l'espai, i a punt ha estat ahí de posar-se en un gran problema el Mestalla, però afortunadament ha hagut aquesta falta que ha comès Miguelón sobre Guanjala. El que està costant li aparèixer avui, Rubén, no sé si ho veus així, és a Jaume Durà, eh? Ara ho comentem, perquè ataca el Mestalla, se l'emporta Rodrigo Gamón, precisament per a Jaume, de primer espera Gamón, retalla Rodri, busca i troba Jaume dins de l'àrea, allà va Jaume, la deixa per a Rodrigo, Rodrigo que busca el xut amb la dreta, el baló que hi rebutjat, Gilabert que se li va al control, Gilabert que perd la pilota, opció de contra per al Castelló, la pilota llarga, buscant a Miguelón. La va controlar així, pegadeta a la línia de banda, costat esquerre, se'n va cap a dins. No ho veu clar, i juga arrere per a José Nadal. I és que la setmana passada va ser, jo crec que el millor jugador de la primera part del Mestalla contra el camp, sent molt, molt protagonista. I Willy està constant, no està aconseguint aparèixer ahí entre línies al bo de Jaume Durà.
15: Sí, està sent ara un partit en esta segona part de molta anada i tornada, i Jaume Durà no està podent aparèixer ahí a rebre entre aquestes línies que són li agrada a aquest protagonista. I bé, bones notícies serien si poguera, com en l'anterior jugada, aparèixer més per a donar-li claritat al nostre atac.
14: Se l'emporta Rodrigo Gamón, rep la falta de Iago Parente, li demanen la targeta per tallar la contra, l'àrbitre diu que no, que únicament la falta, 55 de partit, 1-0 al marcador, guanya el Mestalla. Des de la primera part, gràcies al gol de Rubén Fernández, el seu primer gol com a futbolista del Mestalla en esta temporada. Colpeja en llarg, buscant a Marcos Navarro, aguanta la falta Marcos Navarro, controla la frontal i no pot progressar ahí davant l'ajuda defensiva de Iago. Cau a terra Rubén Fernández, es queixa d'un colp ahí del propi Iago, les mans a la cara de Rubén Fernández, però el partit continua.
15: Sí, estan en una dinàmica, estan tenint un xoc un poc brusc, l'anterior falta que ens han parat ja, l'àrbit considera que no són targetes, però ja han parat dos o tres atacs que podrien haver sigut prou prometedors per a nosaltres i l'acció ara d'una càrrega directament a la cara de Rubén crec que ha sigut un poc fora de lloc, la veritat.
14: Cuidado que ataca el Castell, balón desde el área, es Óscar Albiol, la pasada al punt de penal, no, plega cap company perquè s'ha llançat a terra i Quere Herrera, però cuidado que continuen atacant ells, el llançament de Juli a les mans de Raúl Jiménez, i parlàvem abans, no, d'aquesta proposta del conjunt albinegre tan valenta, tan ofensiva, que conforme van passant els minuts també el partit va trencant-se, no? A ells els costa més anar a eixa pressió i van generant-se cada vegada més espais.
15: Sí, al final t'inciten perquè veus com un caramelet ahí al jugar a la seva esquena, el voler arribar ràpid per plantar-te contra el porter i a voltes això també et fa ser imprecís i que ells facin un recontraatac de nou i com bé dius, pues este cansanci fa que se vagin obrint les línies. Crec que no ens interessa tampoc entrar en molt en aquesta dinàmica perquè anem per davant en el marcador i quan més pugui estar controlat el partit, millor.
14: I a canvi en el Castelló se'n va Miguelón, perdó, entra Jaime Pérez, segona permuta en el conjunt que dirigeix Juan Casajús, i hi ha moviment també en la banqueta del Mestalla. Jo crec que està veient ja fatigat a alguns futbolistes. Veig a Jaume Durà amb molèsties en el genoll esquerre. Ara s'apropava així a la banqueta per a parlar amb els amb el fisio i amb la doctora. No sé si era un dels canvis, perquè hi ha moviment. Ara ho comentarem en la banqueta. Diversos futbolistes preparant-se per a incorporar-se al partit. Quan juga en llarg, el valor per a Rodrigo Gamón. Quin bon control de pit buscava i l'autopassada, Rodrigo. Es desespera Rubén Fernández perquè considerava que estava en una posició perfecta per a que en lloc d'aquesta autopassada, Gamón buscara la passada cap a la seva posició, però no ha optat per aquesta opció Rodrigo Gamón i és una altra aproximació, no anem a dir ocasió, però una altra oportunitat perduda per al València-Mestalla, quan ara rebutja Guanjala directament fora. És Ochoa el que està preparant-se, almenys el que veig des de la meva posició, i també Estevez. És un migcampista i un davanter. Anem a veure si són precisament Rubén Fernández i Jaume Durano, però jo de les molèsties són altres jugadors els que es retiren amb algun canvi. Jo crec que serien els dos canvis més naturals, no? Per allò de les posicions, però ara ho comentem, perquè ataca el Castelló, que deu ser Balodis de l'àrea, ve Guanjala al tall, evitant que el xut de Jaime Pérez trobe porteria i serà córner per al Club Deportiu Castelló B. No sé si pot ser, no? Ixe canvi o veus altra opció?
15: Tu que sí, el que estaves comentant. No, el que estaves comentant és el més lògic. Al final, si Jaume té alguna molèstia i Rubén ja està acumulant quilòmetres i peleant-se en el central i demés, són dos canvis naturals que perfectament poden ser els que hagin decidit entre Sergi i el rest del cos tècnic per a refrescar un poquet l'atac i poder controlar el partit.
14: Ara ho sabrem. Juga el Castelló, la pilota per Albiol. Ari per a Portela. La passada per a Juli, que no pot fer altra cosa que provocar una treta de banda. Treballa ràpida i Portela. El valor per a Vizcaíno. Estan els dos centrals encara incorporats, eh? Cuidado que carrega l'àrea el Castelló. Ixe valor que queda sol. Apareix Adrián Ruiz. I el gol. El gol del Castelló. Estava poblant. I de quina manera l'àrea? El conjunt castellonenc. I finalment crec que ha sigut Willman. El canvi a deixar pilota cap a dins. Dia que estaven els dos centrals incorporats. Estava allargant-se la jugada d'atac. I finalment eixe valor que li ha caigut al lateral per a marcar i empatar el partit.
15: Sí, crec que ha sigut Iago, que és el que en la primera part havia tingut la errada, el que ha rebut en la banda dreta o en la part dreta de l'àrea i ha pogut fer la mitja centrada perquè en aquest rebolic al final lateral poguera ficar-la dins. Una llàstima no haver pogut ser un poc més contundent en esa jugada, i despejar la pilota. No sé al final si han canviat el pla o no.
14: No, acaben de fer el doble canvi entre Estevez i Ochoa en els jocs

0: ya es un gol y dius, que rabia no haberlo podido hacer un poquito abans, pero el que podía haber sido, que mai sap.
1: Pero así preveiem un partido de gols y de momento está sent, el sí. Duel, como siempre, emocionante entre el Castelló y el Mestalla. Colpeig en llarg de Raúl Jiménez buscant a Leslie. La lluita Estevez guanya ese primer baló. Estevez juga per a Marcos Navarro, se l'emporta Leslie. La passada és bona per a Aguila. Aguila entre línies, buscava ahí el túnel. No pot superar al seu parell. El baló per al Castelló, que vol atacar ràpid. Apareix Rodrigo Gamón per a recuperar-la. Ve Rodrigo ahí en l'acció defensiva. Ahí buidant-se també. Rodrigo Gamón. Ahí sent important en l'equip. Buscava la pilota de la Guanjala en profunditat per a Gamón. No la enviata amb precisió. Recuperen ells. Se l'emporta Vizcaíno. Cuidao ahí que és zona perillosa. Obri Vizcaíno a la dreta. Eixe baló que busca el cor de l'àrea. Bé, Iker Herrera rebutjant. Mantenint-se ferm per enviar el baló. No, no ha plegat a eixir. Per línia lateral de banda. Torna a atacar el Castelló per la dreta. Apreta ahí Leslie per evitar que puguen penjar la pilota. Recupera Leslie. Se l'emporta Leslie. Supera el primer. Cau a terra. I l'àrbitre diu que no hi ha res. Sorprenentment. Cuidao que la tenen així de l'àrea. Llançament. Directament fora de Nico Font. Està tocat ara el Mestalla, Rubén.
0: Sí, luego les ha fet de... Pues ara tindre, he hecho un estat d'ànim un poc més en alça i nosaltres ara tenim que suportar aquests minuts i a partir d'allà anar creixent i tornar a prendre el control del partit.
1: I ho ha vist Sergio Ventós i el seu cos tècnic perquè criden a Alin Gabriel Gera i a Ismael Elaut per a donar frescura a l'equip que està costant-li en aquests minuts. Apertura de primeres de Ochoa a l'esquerra per a Leslie. Leslie juga rere per a Marcos Navarro. La tella Adrián Ruiz. Per dins amb Mario Guila. Adrián novament per a Leslie. Tira la triangulació ahí amb Mario Guila. Leslie que guanya línia de fons. Però no pot centrar. Provoca el córner. Ahí el ganès. 63 de partit. Busca el segon el Mestalla. Allà al final són dos jugadors, com ha passat abans, no? Un més ofensiu, un que pot jugar per banda o en punta com Ismail, l'altre un migcampista, no? Més de recorregut com és Alin.
0: Sí, a veure quina variació tàctica proposen per a buscar el partit i tornar a controlar-lo, perquè és veritat que el Castelló estava en aquests minuts tenint un poc més de vida i a veure si podem... En esos cambios, retomar el control y poder hacer el segon.
1: Anem ara per quixa la contra el Castelló després del córner que no ha pogut rematar el Mestalla. La pilota per a Juli, el baló dins de l'àrea. Guanjala amb el cap. Eixe baló que queda solt. No eixe Raúl Jiménez. No rebutja Montferrer, però cuidao que està estès a terra. I Guanjala es queixa d'un cop al cap. Continua l'acció. Demana l'àrbitre que pare. Demana el cos tècnic que pare el partit i ara es dona compte l'àrbitre. Autoritza l'entrada de les assistències perquè s'ha pegat un colp al cap i el que estaven reclamant-li ahir des de la banqueta al assistent, sobretot, més que a l'àrbitre, que tenia que haver avisat, no?, que pararà el partit perquè, a més, estava en l'àrea menuda amb que això que condiciona per quant al fora de joc, però sobretot perquè és un colp al cap i és evidentment una acció perillosa.
0: Sí, a més ha sigut un colp en el cap molt clar, que el jugador del Castellà inclús ha quedat parat mirant com estava el company, en este cas el company de València, i per tant devia haver parlat el partit immediatament, per supost.
1: Pues ara estan atenent ahí a Amos Guanjala, quan es preparen, com diem abans, Alin i el Aud, Ismail. Els dos internacionals, parlem abans d'internacionals. En este cas, Alin, internacional en les categories inferiors de la selecció de Romania i Ismail en diferents categories inferiors en aquestes últimes temporades de la selecció del Marroc. Així que dos futbolistes que saben el que és representar al València en les seues seleccions.
0: Sí, pero sabes de la plantilla en este

0: És molt completa i cada jugador que entra te pot sumar, entren dos jugadors que són internacionals en les seves seleccions i podem donar aire fresc al partit i fer que puja de nou el nivell.
1: De moment el Mestre en inferioritat, perquè es queda fora Wanjala a l'espera de que l'autoritzen a tornar a entrar, però això no impedeix que els nostres busquen l'acció ofensiva. La té Montferrer per a Estevez, arrere Adrián Ruiz, que és el que ocupa ara momentàniament eixa zona central de la defensa, junta a Iker Herrera, a l'espera de que reincorpore Wanjala. El baló llarg de Raúl buscant a Leslie, el talla Willman, l'autor del gol, recupera Leslie per als nostres, juga per a Marcos Navarro, este arrere per a Leslie, demana Wanjala incorporar-se al partit, però l'àrbitre està mirant el crono, suposa que per a que es complixi aquest minut de rigor per a poder tornar a entrar. El baló llarg buscant a Rodrigo, la controla amb el pit, se li va llarga, rep la falta, la demana Rodrigo, però no assenyala l'àrbitre, baló per a ells. Iago en curtet per a Vizcaíno, obre per a Nico Font, progressa per l'esquerra, cuidao ahí Rodrigo Gamón, que se'n va al carrer, no? Uf. Uf. Uf. Ha tirat mal l'esprai. Jo pensava que anava a la butxaca. Rubén, i se m'ha parat així el cor. Perquè la falta era de... d'esta de frustració.
0: Sí,
1: la falta de frustració de Rodrigo, perquè no l'han xiulat l'anterior i este estic... Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Quan sí, ja sí, torna... ha sigut una falta molt evitable i davant de l'àrbit i el que tu dius, més mal
1: he vist la mà darrere, he vist la mà darrere i menys mal que era l'esprai, per a marcar la jugada, com va produir-se ara el doble canvi. Es retira Leslie y es retira Mario Gila. Entren Ismail y Alin. Sembla que Ismail se va a venir así a la parte derecha. Gamón que pasa a la izquierda. Y Alin junta a Adrián Ruiz y Estevez. Inicia mig del camp. Prepara canvis també el Castelló, però abans es llançarà la falta. Marca la jugada Portela, ahí en tres quarts de camp. Escorat un poc a l'esquerra, busca la pilota al cor de l'àrea, a les mans de Raúl Jiménez. Encara no veu clar allò de jugar ràpid. Amaga en jugar en curt, finalment ho fa. Cap a Adrián Ruiz. La pilota rasa d'Iker Herrera per a Alin, este té metres per a conduir. La xafa una vegada creua la divisòria. La deixa per a Marcos Navarro. Navarro que retalla. Juga per a Adrián Ruiz. Iker Herrera per a Wanjala. La deixa córrer Wanjala. Juga de primeres per a Montferrer. Alça el cap Montferrer. Pilotada llarga cap a la carrera d'Ochoa. Xoca ahí Ochoa. No plega tampoc Ismail. El que sí que ho fa és Alin. No, no pot controlar. Però li cau el bal a Adrián Ruiz. Alça el cap, la passada llarga, llarguíssima. A veure si pot aplegar ahir Rodrigo Gamón. Sí que ho fa, pegadeta al banderí de córner. A veure Rodrigo, que encara Willman se'n va cap a dins, buscant el vèrtex de l'àrea. Retalla Rodrigo. A veure què pot treure ahir en profit. Juga en curtet a la frontal. El llançament de Marcos Navarro, qui rebutjat. I cuidao, que pot haver opció de contra per a ells. Se l'emporta Jaime Pérez. Lixa el pas i Quere Herrera. Plega en l'ajuda Adrián Ruiz. El baló dins de l'àrea. Molt passat, molt passat. Però el controla Òscar Albiol. Jugant la frontal, canviant el joc cap a la dreta. La té Juli, que xafa ara, encara Marcos Navarro retalla. Bé, Marcos Navarro, baló sol darrere. La rematada final de Vizcaíno directament fora. Quan va produir-se, va efectuar-se un doble canvi en les files del conjunt castellonenc. Es retiren José Nadal i Willman. Van entrar Denis i Domingo.
0: I Domingo.
1: Canviant els dos laterals, en este cas, per a aguantar ahí, per a sobretot tindre profunditat, perquè ho estem veient durant tot el partit, però no sol ser un canvi habitual, no? Allò de canviar els dos laterals i més a la vegada.
0: Sí, la veritat és que no sol ser una circumstància que es dona molt sovint. Suposo que s'haurà vist cansats i amb l'entrada dels nostres jugadors que són ràpids per banda i el canvi de banda de Gamón igual ha optat per canviar els dos laterals per contrarrestar un poc això. Són un minut en què estem un poc més allà, si partits, a veure si podem tornar a ajuntar-se i a partir d'ahir tornar a trobar situacions d'atac i de dominar la pilota.
1: Necessitem un punter de calma i de control, per a partir d'ahir créixer novament en el partit. Quan estem en el 72 d'encontre, 1-1 al marcador, la pilotada llarga buscant a Ochoa, ahir no pot controlar la Ochoa, està acostant al Mestalla, com diem, davant un Castelló que després del gol no és que estiga dominant, però està còmode, no està patint en eixa eixida de pilota tant com en la primera part. Pues mira, per parlar, ara la regala, la té Alin en la frontal, Alin que vol endinsar-se dins de l'àrea, es deixa la pilota arrere. Alin Gera parlava de la pressió i mira, havia recuperat ahí el Mestalla, ho torna a fer, ara Montferrer en tres quarts de camp, la deixa per a Ismail, no, li aplega eixa passada al internacional marroquí. Se l'emporta el Castelló, cau a terra, falta de Elaud, falta de Ismail, ahí intel·ligent d'eixa acció del 29 sí, de Mestalla.
0: Si has dit una cosa que crec que és clau, que és que els nostres tenen que estar de nou més tranquils i per tant això passa per moltes vegades estar més junts, tindre prop al company, saber que pots passar-li a ell estant propet i que si n'hi ha una pèrdua pues, estem prop per a recuperar-la de nou.
1: Gol del Castelló. Gol del Castelló. El llançament de Domingo que se li ha escapat de les mans un xut ras. Que semblava senzill, però això no té tallat. Però se li ha escapat de les mans a Raúl Jiménez. Marca el segon el Castelló. Quina llàstima. Quina llàstima, Rubén, perquè no era una acció clarament perillosa, però
0: ahí no, era una acció que
1: no ha pogut... És que crec que se li ha colat per baix de les cames a Raúl.
0: Sí, sí, li ha entrat per baix de les cames al pobre Raúl que se li ha escapat de les mans. Era una acció prou controlada, la veritat, i que és una llàstima perquè se fiquen per davant en una acció que no tenia molt de perill.
1: Un Raúl que estava sent protagonista, que havia fet bones intervencions i que estava dirigint molt del joc ofensiu dels nostres, com diem, amb aquest bon colpeig que té, i que estava fent que els davanters pogueren trobar espais amb aquests colpeig en llarg amb cama esquerra. Quan comença també el partit del València femení, el duel contra el Real Madrid. Però si ataca el Mestalla, ja fora de joc. Ja fora de joc, Rubén. Digues.
0: Sí, no, anava a dir de Raúl, que estava fent un gran partit. Ja l'havien comentat en la primera part unes accions molt bones i que té un nivell espectacular. Mira, en esta ocasió ha tingut una errada i ja sabem que quan erra el porter pues moltes vegades és una situació molt complicada.
1: El baló que recupera el Mestalla, la passada Adrián Ruiz buscant a Rodrigo Gamón, es queda la pilota Estevez, buscava jugar per a Alin, no pot controlar l'Alin, però sí que ho fa Ismail. Demana ahir als companys que s'oferix que en juga per a Montferrer, la centrada de Montferrer cap al segon pal, rematada de Ochoa directament fora, havia guanyat ahir la posició en la frontal de l'àrea menuda, connectat el balón amb el cap, buscava el pal dret de la porteria que defen Ivan Biarge, però el balón anat directament fora. Bona oportunitat ahir per als nostres, que tenen més de 15 minuts per davant per a buscar de moment el gol de la igualada i, per què no, poder voltejar el marcador.
0: Sí, no tenen que ficar-se nerviosos. Ja hem vist en esta ocasió que ha sigut molt clara que van a tindre ocasions de gol i que a poc a poc podem tornar a ficar-se en el partit. Així que 15 minuts per a buscar l'empat i la remuntada, per què no, com bé dies, i des de l'optimisme i la valentia de poder anar a per el Castelló.
1: Ve Alina i juga per a Ismail, la passada en l'exterior per a Montferrer, la centrada de Montferrer al primer pal, el rebuig que cau en la frontal, llançament de volea de Adrián Ruiz, directament fora. Ho està intentant el Mestalla.
0: Sí, ja sumen dos seguides. Hi ha que seguir, intentar espentar-los cap a darrere i van aparèixer l'ocasió segur.
1: I es prepara l'últim canvi, En les files del filial valencianista es prepara Marc Martínez per a sumar-se al partit. Hi ha que buscar, algo diferent. I si parlem de Marc Martínez, és un jugador que té algo diferent, no? Amb aquest atreviment, amb aquesta capacitat, no? De conduir i de veure el futbol d'una manera especial. Ahí el 34 del Mestalla. Recupera sí, Marcos Navarro. La juga per a Rodrigo Gamón. Rodrigo Gamón per al carril centre, la plega a la frontal. Anem a veure què pot fer ahí Rodrigo. Té que regirar-se, jugar per a Estevez. Estevez per a Rodrigo, ve Rodrigo. Obre per a Ochoa. Ochoa que la pica, no troba rematador eixe baló que continua a l'àrea fins que ara pega la pilotada trilla. Ahí marca Iker Herrera aguantant al davanter, a Jaime Pérez, per enviar la pilota a banda. Demana el canvi. Ahí Arroyo. Y el que se'n va es Miguel Monferrer. Así que canvi claramente ofensiu. Claramente ofensiu. Rodrigo Gamón, que va a ser lateral dret. Marc Martínez, que cree que se'n va a banda esquerra. Y buscará així ese segon gol el Mestalla.
0: Sí, és un canvi molt ofensiu i com bé dius, Marc té una forma de veure les accions de joc totalment diferent a la resta. És un espectacle veure jugar a Marc. Aleshores, a veure si en la seva entrada podem arribar més a porteria contrària, trobar l'empat i que ens quede temps per a fer el tercer.
1: El baló d'Ismael Elaú, juga per a Rodrigo Gamón. La falta dura, la falta duríssima. Duríssima la falta de Nico Font. Però és que no és que te diria que li està perdonant la targeta groga, és que li perdona la roja, perquè li ha pegat una patada sense sentit quan ja estava en terra Ismael a Rodrigo Gamón i l'àrbitre mira cap a altre costat. En aquestes sí, dues setmanes...
0: No,
1: Rubén. Dic, en aquestes dues setmanes hem vist la polivalència de Rodrigo Gamón en tots els sentits, perquè avui l'hem vist d'estem dret, d'estem esquerre, ara de lateral dret. La setmana passada va ser el referent ofensiu d'inici, després també va jugar en banda. O sea, estem veient a Rodrigo Gamón en estat pur en aquestes dues setmanes, bueno, les tres ja que portem de competició, però en aquestes dues setmanes en les que està competint en el Mestalla.
0: Sí, això el que vol dir és que és un xic molt intel·ligent tàcticament i que entén el joc per poder adaptar-se a pràcticament qualsevol posició en la que l'entrenador vulga que participe.
1: I els companys el busquen, perquè cap ahí va la pilota, no ha pogut ara controlar, li furta la cartera i Nico Font, va la pressió Ochoa, es lleva el balón de damunt el Castelló i no pot controlar Iker Herrera, sí que ho fa Adrián Ruiz. Juga ja per a Marc Martínez en el cercle central. Alça el cap ahí Marc, la deixa per a Alín. El baló per a Ochoa, de primeres Ochoa amb Guanjala, li la torna Guanjala. Ahí combinant Guanjala i Ochoa, Ochoa i Guanjala. Juga Iker Herrera, apareix entre línies, Marc Martínez. Abandona la banda, apareguent en eixa posició de mitja punta, com també vol fer-ho Ismael Elaúd, però la pilota de Marc Martínez va cap a Marcos Navarro en l'esquerra. Arrere per a Adri, colpeix en llarg, buscant la carrera de Marcos Navarro. No pot guanyar ahí la posició lateral. Colpeix en llarg que Iago. Un baló que controla bé Jaime Pérez. Continua atacant el Castelló, però l'àrbitre diu que ahí hi ha falta d'Adrián Ruiz. I serà baló per a ells. 80 de partit. Queden 10 més l'afegit per a tractar de traure algo positiu, per a tractar de rascar algun punt a este partit que estava de cara, però que s'ha complicat i de quina manera. Juga el Castelló, cuidado ese baló que controla lliure de marca. Ve Iker Herrera reaccionant per a recuperar-la. Vol eixir davant la pressió d'Òscar Albiol. Juga amb Marcos Navarro. Ve Marcos ahí regirant-se, jugant per a Lin. Alça el cap a Lin. L'apertura és bona per a Rodrigo Gamón. Està fatigat, però aconsegueix enviar el baló a zona ofensiva, encara que sense precisió. El rebuig per als nostres, per a Adri Ruiz. Novament apareguent. Ahí Marc Martínez. B Bé, Marcos Navarro, se li va la pilota, havia fet bé el moviment amb el cos per a superar a Juli, però després li han faltat cames, ja fruit del minut en el que estem. I ho diem, Marc Martínez veu el futbol d'una manera diferent i vol ser protagonista, perquè està demanant, s'està apareguent, sap que està fresc i que li ha de donar a l'equip pues, tot el que té en aquests minuts que resten.
0: Sí, és important que tingui aquestes ganes d'aparèixer i que passi el xoc per ell, perquè, com bé dius, poden passar coses molt diferents quan el valor està en els seus peus i pues, té que insistir en això, en intentar entrar en xoc i buscar situacions que afavorisquen l'atac.
1: Juan Jala en horizontal per a Iker Herrera, el colpeig cap a l'esquerra, el controla pegadeta a línia de banda. Ismael Elaut amagava amb el canvi de joc cap a Gamón, finalment juga per a Alin, este amb Juan Jala, creua divisòria, s'incorpora per la part dreta Juan Jala, ara la xafa, juga per a Alin. Alin que amaga, conduís, la deixa per a Estevez, que ve Estevez ahí en eixa zona de mitja punta, obrir per a Gamón. Gamón que no bon clar, juga per a Juan Jala. Juan Jala la xafa, la juga arrere per a Iker Herrera, ara ja està tot el Mestalla, expressió de Raúl Jiménez en camp contrari, atacant en esta acció, la té Alin, la deixa per a Adrián Ruiz. Iker Herrera, volcat el Mestalla en busca del gol, la juga Rodrigo Gamón, va cap a dins, no troba els espais ahí en l'entramà defensiu del Castelló B. El Mestalla tot tenia acumulant homes. Ara el que opten, Rubén, és per tornar a la pilota cap a Raúl Jiménez, que ells avancen metres i a partir d'ahir intentar-ho. També és una bona opció.
0: Sí, perquè hem vist que han arribat a tindre fins a una línia defensiva de 6 jugadors. Aleshores, donar-hi se pas arrere perquè ells queden un poc i a partir d'ahir buscar els espais és una bona solució en atac.
1: Targeta groga ara per a Marc Martínez, que ha rebut una dura falta, duríssima. En torno a insistir, que perfectament podia haver significat l'expulsió del jugador del Castelló de Jaor, que era, que ara veu la targeta groga per la falta, però és que
0: la falta
1: és criminal, perquè va sí. Amb la cama alçada, no és que vaig a tallar el joc, no, és que alça la cama i va en una altura perillosa. Però
0: sí,
1: l'àrbitre, com s'ha refet Marc, pues, diu pues, la targeta per a Marc i després ja per a Iago.
0: Una entrada totalment fora de lloc. Com havia eixit de zona, ha dit ja que és que tinc que acabar la xua com siga, una entrada per darrere, alçant el peu, com bé dies, una entrada molt lletja.
1: Axel per Portela és el últim canvi que va efectuar Juan Casajús. Ara la regala el Mestalla, però l'acció defensiva és bona per a recuperar-la. Ataquen els nostres. És Ochoa el que cau a la banda esquerra i el que juga arrere. Ara no vegem clar ahí. Alguien que no arrisca, juga per Adri, la deixa passar Marc Martínez, no aplega Ismael, eixe baló, per aquí per al Castelló, cuidao que corre ahí amb el Jaime Pérez, no pot frenar-lo Iker Herrera. Jaime Pérez que la deixa eixir, perquè l'últim en tocar havia sigut Iker, serà treta de banda per a ells, quan estem aplegant ja el 85. No va traure ningú, i l'àrbitre, que no té la valentia de xiular allò dels 5 segons. Ha alçat 7 vegades el braç i no ha volgut xilar allò dels 5 segons després d'advertir que tragueren de banda els jugadors del Castelló. En aquesta norma, si no s'aplica, la veritat que no ho acaba d'entendre.
0: A més, no té cap sentit perquè ha aplicat abans la norma del minut fora del camp quan havia vist que sí. Havia sigut clarament un colp en el cap i que no estava fingint ni perdent temps el jugador, i ara, sin embargo, que sí que estan perdent temps, no vol aplicar la norma.
1: Quan, en la formació que es va fer per als jugadors del Mestalla, en la que vaig estar present, s'explicava clarament que allò del colp en el cap era una de les excepcions. I a més, perquè el partit havia parat l'àrbitre clarament per aquesta circumstància, però... Està fent una aplicació estranya d'aquestes noves normes que estan canviant un poc La manera de jugar en este nou curs. Baló llarg, buscant a Rodrigo Gamón. No plega Rodri, sí que ho fa Denis, que rebutja aquesta pilota. Serà treta de banda per als nostres. Treballa ràpid Guanjala. Per ahí que Herrera. Ara s'han d'arribar de posició Adrián Ruiz. I crec que està pràcticament tancant en tres ahir el Mestalla. Quan s'emporta la pilota Ismail, l'apertura per a Rodri. Rodri de primer, és el baló dins de l'àrea, queda sol, de plega Ismail, el llançament! Fora! Eixe xut des de la frontal d'Ismail, l'Aut, que no ha trobat porteria. Continua intentant el Mestalla. Ahí ho ha tingut, ahí Ismail, que ha estat insistent per a forçar eixa jugada, que després ha plegat ahí algo forçat a la mitja lluna de l'àrea. Comentava Rubén que sembla que el Mestalla estarà tancant amb tres, no? Amb Adrián, amb Iker Herrera i Amos Guanjala.
0: Sí, bueno, en aquesta situació s'havien quedat despenjats dos jugadors del Castelló i per tant han deixat tres jugadors en la vigilància i ha sigut una llàstima aquesta ocasió que no ha pogut trobar porteria perquè estàvem atacant en superioritat i se li ha quedat, la veritat, un baló molt franc ahí en la frontal de l'àrea.
1: El baló per a Rodrigo, buscava la passada per a Ismail, eixe baló que la toca Marc Martínez per a Ismail, la falta és claríssima i ha de ser falta i targeta.
0: Targeta.
1: Falta i targeta groga. L'acció és clara, se n'anava dins de l'àrea, l'havia picat la pilota Ismail Elaut i és que està a dos pams de la ratlla de l'àrea. Eixa falta sobre Marc Martínez, que pot ser una bona oportunitat per als nostres. Anava a comentar que, com ho veus tu, però sembla que Guanjala està com a lateral amb Iker Herrera. Jo dia lo de tres centrals, però és que Guanjala està incorporant-se. S'obri Rodrigo Gamón tant com a... Estava com a lateral, però s'obri tant com a extrem i es claven Ismail i Marc per dins. No? Ismail es suma a aquesta zona ofensiva junt a Ochoa i sembla que pràcticament siga Adrián Ruiz la parella de centrals de Iker Herrera i ha gent corregut un poc ahí el esquema. Quan es prepara Estevez per a llançar la falta.
0: Al final Gamón guanya tanta altura que fa que tinguin que equilibrar-se d'alguna manera i ells s'estan replegant en molta gent baix però deixant dos jugadors despenjats per intentar buscar córrer al contraatac i per tant estem tenint que deixar tres jugadors per a aquesta vigilància i ho està fent molt bé Adrián equilibrant ahí.
1: El llançament d'Estevez per damunt del travesser, buscava el pal dret de la porteria que defen Ivan Biarge, però no ha trobat porteria. Enviat el baló directament fora, 89 de partit, 1-2 al marcador, entre el Mestalla i el Castelló B. Juga la pilota, Amos Guanjala, en profunditat per a Rodrigo Gamón, no pot controlar-la. Estreta de banda perquè s'ha llançat amb tot. Ahí Nico Font, que està buidant-se en accions defensives. Pilota per a Marc Martínez, el control que se li queda entre les cames. Reacciona bé Marc, la pica buscant a Ismail. El rebuig directament fora. Treta de banda per als nostres. Treballa ràpid Rodrigo Gamón, Estevez, Guanjala, incorporat a l'atac, sí, per banda dreta. La deixa per a Iker Herrera, s'obri Adrián Ruiz i demana la pilota a Iker, cap a ell, va el baló. Avança metres Adrián Ruiz, té a l'esquerra, i a Marcos Navarro, lluint el braçalet de capità des de l'eixida de Montferrer del partit. Iker Herrera, esperant que el crono plegue al 90 per saber el temps d'afegit. Iker Herrera no pot progressar, el Mestalla busca la circulació, ara per dins Estevez, apareix Adrián Ruiz novament, la deixa per a Alín, ara sí que està avançant algo més, buscava obrir i seran 5 els minuts d'afegit quan juga el Castelló perquè l'apertura d'Alín no ha sigut bona. Cuidao ara que la té el Castelló, cuidao eixe baló dins de l'àrea, ve Raúl Jiménez en eixe mà a mà, evitant el tercer i donant l'oportunitat als nostres. Baló llarg, buscant a Rodrigo. Allà va Rodrigo, la centrada de Rodrigo, la falta duríssima. La falta és duríssima, és criminal. Eixa entrada i sols va veure la targeta groga Denis. La falta és que, per a que ens entenguin els oients, és una vegada Rodrigo ja ha clavat la centrada, pues no decideix altra cosa Denis que llançar-se amb els dos peus per davant per a derribar-lo. I no tenia cap opció de aplegar al baló, però l'arbitre ha targeta groga.
0: Denis és un jugador habitualment ha sigut ofensiu, és aquesta temporada en la que està jugant un poc de lateral esquerre, crec que per primera vegada, i en aquestes situacions defensives pues, entrada molt lletja, tard, a les temps, i que podia haver sigut un poquet més castigada.
1: Anem a veure la falta des del costat de l'atac dels nostres. La planta Estevez va colpejar en cama esquerra, un home en la tanca, els centrals... No, el central, Guanjala, s'ha incorporat. Tíquer Herrera es queda tancant. I ha fatigat ahí el jove del Mestre. Ja n'amore la falta, el baló al punt de penal. La rematada a les mans d'Ivan Biarge. Molt fluix ixe contacte d'Ismail. Que Ivan ha blocat amb una bona estirada. Treballa ràpid ahí el porter. Tractant de sorprendre. Controla el baló Jaime Pérez. Aperta ahí Jaime Pérez, se l'emporta Iker Herrera. I creí que s'ha deixat la pilota enrere, li furten la cartera. Cuidao que la tenen ells. Pilotada ahí per a Jaime Pérez. Ells estan buscant els que estan frescos, eh? Aquells jugadors que tenen menys minuts en les cames. S'apareix per ahí Juli. Juli que busca superar a Marcos Navarro. Marcos que aguanta bé, s'emporta una manotada en la cara. S'emporta una manotada en la cara. Ho ha vist l'assistent. I serà valor per als nostres. 92 i mig. I han consumit la meitat de l'afegit. Va colpejar en llarg Raúl Jiménez. No, finalment ho fan curt cap a Iker Herrera. Iker per a Raúl. Ara Raúl, que sí que colpeja en llarg amb la dreta, la lluita Ochoa, la talla amb el cap Trilla, eixe baló per a Jaime en la frontal, Guanjala a terra, el baló per aquí, per a Alín. Finalment no pot progressar Alín, recuperen ells. Anem a veure l'acció ofensiva, és Axel el que va guanyar línia de fons, que no vol buscar àrea, tampoc ho intenta el Viol, que la perd davant d'Estevez, pilotada llarga d'Estevez, corre Ochoa, a veure què pot fer ahir Ochoa davant dels dos centrals. Sí, l'emporta Iago. Avança Nico Font. Recupera Guanjala. No pot controlar Marc Martínez. Quina pena. Tornen a jugar la ells. És Domingo, l'autor del gol. El segon. El que obri a banda. Continua atacant el Castelló, però no volen finalitzar perquè així tenen la pilota en el seu poder. El Mestalla de recuperar, si vol tindre una. Finalització del Castelló, rebutja Iker Herrera. El baló per aquí és, no se la pot quedar a Lin. Novament xuta, porta, a veure si pot evitar el córner, sí que ho fa. Raúl Jiménez, esta va ser l'última, han d'intentar-ho. Li diu ahí Sergio Ventosa als seus, que avancen metres, que han d'anar a buscar el gol. Pilotada llarga cap a la posició d'Ismail, a veure si pot controlar a Ismail. Ismail que aguanta el primer xoc, el segon també. Però que per la pilota Ismail ahí, nixa acció, busca recuperar-la. Que ve Ismail, recuperant d'ixe baló, va buscar entrar en l'àrea, la passada que no és bona, el rebuig per Iker Herrera, va, que queda temps, almenys per a buscar l'empat, la pilota per a Lin, cau a terra Lin, la falta dura. Novament la falta dura, per darrere, sense opció de jugar la pilota, i esta sí que serà l'última, perquè... El crono marca 94 i 50 segons. Va quedar el temps justet. Rubén per a buscar o bé el llançament directe o bé una jugada d'estratègia. Està lluny per a buscar el xut directe.
0: Sí, a veure si una bona jugada d'estratègia podem empatar el partit en esta que té tota la pinta de ser l'última jugada del partit.
1: Sí, jo crec que no quedarà temps per a més, eh? Intentar que eixe baló vagi a l'àrea. I a veure què passa. S'han incorporat tots. A excepció de Raúl Jiménez a buscar la rematada. Marca la jugada Estevez. El Castelló tira la línia fora. Per a que siga difícil per als nostres. De fet, no han posat cap home en la tanca. Simplement estan tirant la línia a l'altura de l'àrea. El baló picadet a Némore Guanjala. La rematada a les mans d'Ivan Biarge. I així va morir el partit. Derrota del Mestalla 1-2. La remuntada del Castelló que deixa sense premis nostres.
0: Sí, ha sigut una llàstima perquè crec que hem fet un partit molt seriós, hem fet un bon partit i que s'ha escapat al final en aquesta acció desafortunada. Una llàstima, no haver pogut sumar.
1: La veritat que novament el Mestalla jugant bé, deixant bones sensacions, però que no aconsegueix punts i que té que seguir treballant, té que seguir millorant per a agafar la dinàmica positiva que tant esperem que puga tindre l'equip en esta temporada. El pròxim repte és l'estrena en la Premier League International Cup, que esperem que puga significar, per què no, un punt d'inflexió per als nostres, per a canviar la dinàmica i per a ajudar a aconseguir la victòria també el pròxim cap de setmana. Però pas a pas, ja que pensen en aquest partit de Premier i després ja vindrà el nou duel en segona federació. Gràcies, Rubén, per estar avui amb nosaltres. I esperem tornar a tindre prompte, per així, per els micròfons d'UPCF Ràdio.
0: Sí, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, sempre és un plaer estar, i sí que fins la pròxima, i cada volta que vulgueu, pues, podeu comptar amb mi.
1: I molta sort per al teu equip, per al juvenil, en el partit que teniu demà amb el Roda, amb la intenció d'aconseguir aquesta primera victòria fora de casa.
0: Sí, així és. Demà a les 12 front al Roda tractarem de sumar de 3. Moltes gràcies.
1: Evidentment, gràcies també a Carlos Sánchez, que ha estat en el control tècnic i publicitari. Gràcies a tots els que heu seguit esta transmissió així, en UPCF Ràdio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida. Així comença la secció per a donar-vos consells per a que des de els integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells pues, que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que bueno, pues, són de molta utilitat. L'altre dia seguirem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que bueno, pues no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, digue, bueno, farem una segona part. Bueno, pues avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: També fem rotacions dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fem rotacions i avui li toca el torn a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en una altra sèrie d'ocupacions, no?
2: Pues sí, sempre n'hi ha feina per tots.
1: Clar que sí. Bé, doctor, com comentàvem, primers auxilis. És un camp molt ample, fem avui una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
2: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dit això, doncs, l'altre dia el meu company pues, va parlar un poquet de circumstàncies de les que ho codixen en molta freqüència uh-huh. i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar pues, d'aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
1: Sí, ahí és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant pues, bueno, si te xorra el nas un poc de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, bueno, cosetes que passen més en el dia a dia.
2: Efectivament.
1: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que podem pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem a la primera de les preguntes, està vostè preparat?
2: Crec que sí.
1: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com diem, pues anem amb la primera de les preguntes.
3: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
2: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, inclús el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un col, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
1: La típica caiguda d'un futbolista que ha anat igual a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
2: El desequilibri que cau en el coll o cau en el cap doblegant-se el coll.
1: Correcte.
2: Sí, efectivament. Entonces ahí n'hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i ese problema. I d'això és el que podrem ara pues, intentar fer un poquet de diferenciació.
1: Molt bé. Bueno, pues anem a endinsar-nos en este camp en el que puguen ser els colps al coll. I anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són aquesta sèrie de circumstàncies.
4: Uh-huh. Hola, soc Marc. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.
2: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació, entonces moltes vegades el que arriba primer, que és el que té que valorar aquesta circumstància, la gravetat de la situació, pues, té que estar pendent, sobretot, de les possibles canvis en la sensació que pot tindre bé en els braços o bé en les cames la persona que ha tingut un accident en afectació del coll.
1: Uh-huh. I com se pot saber aquesta variació que pugui haver? Què n'hi ha que fer?
2: Són circumstàncies individuals. Normalment, quan tu com persona normal acudixes, és possible que la persona el primer que te diga és que no noto les piernas o noto que els braços tengo un hormigueo o... Entonces lo que tendrían que intentar és sobretot quan el pacient està comunicant un problema d'estos, és intentar primer no mobilitzar-lo i després intentar tu realment comprovar que aquestes sensacions són realment diferents a les que podria tindre una persona normal, és a dir, tocar-li els braços, tocar-li les cames, comprovar que té sensació de que està notant-lo, i en el moment que tu com a persona no metge no tens una cosa que no està dins de lo normal, pues evidentment primer acudir a un metge i intentar immobilitzar el pacient.
1: Hem entrat precisament en algunes de les coses que venen en la següent pregunta, no? Que és precisament també vinculada en aquestes qüestions de quan tens un colp en el coll. Així que anem precisament ja en aquesta tercera pregunta.
5: Hola, soy Mateo. Quiero saber si me doy un golpe fuerte en el cuello, ¿qué puedo hacer?
2: Fundamental, immobilitzar el pacient, immobilitzar la zona cervical, intentar que no hi hagi cap mobilització d'aquesta zona. Si tenim a l'abast un collar cervical, seria ideal. Si no el tenim, pues, hem de buscar alguna circumstància que el puguem mobilitzar, o si no, un dels persones que estiguin en el nostre voltant fa el voluntari i que intenta immobilitzar des de baix del coll el cap per mantenir-lo, que si n'hi ha que mobilitzar el pacient en una camilla, una persona té que estar dedicada simplement a que aquest coll no es menegi.
1: I per això és que està fent vostès col·locant-li les dues mans
2: efectivament
1: davall de l'esquena, justament
2: baix de l'esquena, a gran del coll, i el
1: mantindre-lo rígid, persones, no?
2: Intentant que la persona que està coordinant el coll sigui la coordinadora, intentant mobilitzar el pacient a la camilla sempre des de la direcció de la persona que està agarrant el coll, que és el que mana.
1: Així que, evidentment, sempre si hi haguera un colp que pugui ser greu, tractar de parlar o de avisar
2: evidentment, als sanitaris. Evidentment, tindre els sanitaris que estiguin prop. Si tenim, nosaltres tenim la sort de que quasi sempre que viatgem, pues, si no viatgem un metge, pues, viatgem un sanitari que ja està en, ja té una experiència important en aquest tipus de coses. I a partir d'ahí, pues, si n'hi ha que evacuar, pues, evacuar en les condicions de seguretat pel pacient el més inflexibles possible.
1: Correcte, fent que el coll pues, no tinga, bueno, que es mantinga el més rígid possible i que no tinga una mobilitat.
2: En
1: els
2: Estats Units està, això està super, super pautat, i realment en un traumatisme cervical, encara que siga lleu, l'evacuació en una competició esportiva normalment és immediata. Ells tenen uns collerots especials que nosaltres també tenim en serveis d'urgències, i directament immobilitzen el pacient, i si l'enduguen, tinga o no tinga sensacions de parestèsia o paràlisi o falta de sensibilitat.
1: Següent pregunta, també parlem de colps i de traumatismes, en aquest cas canviem d'ubicació, ja no estem parlant de traumatismes en el coll.
6: Què he de fer i no he de fer quan me donen un fort colp al cap?
2: Vale, ara ja s'ha anat un poquet a la teula de l'organisme. Parlant exclusivament de lo que és un traumatisme craneal, bàsicament el que ens pot indicar la gravetat de la situació bàsicament és la consciència. És a dir, saber si el pacient en algun moment, des que ha tingut el colp fins que nosaltres l'hem

0: estic, i vosaltres conscients de que realment no hi ha ningun problema. I després, altra circumstància que pot donar-nos una greuetat, una gravetat important, és l'aparició d'hemorràgies per els qualsevol dels orificis cranials, que és evidentment un traumatisme molt greu. Nosaltres és difícil que el vegem en el nostre esport, perquè és una cosa que és més fàcil veure en un deport en molt més contacte o en un accident en deport de motor, aquest tipus de coses, però pot ocórrer.
1: Pot passar, pot arribar a ocórrer. Sí. Sí. També vinculat en aquest assumpte, en els traumatismes craneals, arriba la següent pregunta.
2: Hola, mira, me gustaría saber qué signos marcan cuando se dan un golpe en la cabeza a los niños, si son graves, si no...
0: Hem d'intentar comprovar que realment el pacient no té ninguna alteració en la consciència, d'acord? Si realment no ha hagut una alteració en la consciència, el traumatisme sol considerar-se com leve i qualsevol traumatisme passa a ser un traumatisme control domiciliari. Normalment, no, és un pas més allà, però si parlem per exemple d'un traumatisme dins d'un camp de futbol en el que estem nosaltres, si fem una valoració inicial i comprovem que és un traumatisme leve, després li donarem una fulla on li direm, mira, en casa tens que comprovar que no te passen ninguna d'aquestes coses.
1: Si t'has marejat o no t'has marejat en alçar-te, sí, per exemple, no?
0: Si tens episodis de vòmits sense nàusea prèvia, si realment tens un dolor de cap mantingut, i totes aquestes coses, o de repent notes que te mareixes, totes aquestes són signes d'alarma després d'un traumatisme, perquè moltes vegades, així com el coll, normalment són estructures nervioses en una estructura, diguem, mòbil, el cap és una estructura tancada i hi ha sintomatologia que apareix al cap del temps per hiperpressió, és a dir, si
1: no
0: una xicoteta hemorràgia que està augmentant la pressió en el crani, tu no lo veus, però a lo millor a les 2 hores està causant un problema. I per això se li diu que en 24 hores deuen estar tranquils, deuen de controlar-se aquestes coses i a partir d'ahí fer vida normal.
1: Molt bé. La última pregunta, ja també vinculat en el tema dels traumatismes craneals.
3: Hola, soy Aaron y me pregunto qué tengo que evitar si me pego en la cabeza.
0: Sobre todo, hay que intentar no llevarle importancia al asunto, ¿vale? Un traumatismo craneal siempre es una circunstancia a la que hay que tindre conter, ¿vale? No se le puede decir, ah, tranquilo, no pasa res, eso es un chichón, tranquilo, no pasa res, eso hemos pasado a todos. Bé, doncs, pero hay circunstancias... sobretot al cap de les hores que poden donar problemes, d'acord? Ens passa com en el coll, intentar, sobretot quan són traumatismes greus, immobilitzar la zona. I si són traumatismes lleus, que envies a casa, sempre aconsellem, i perquè està així escrit en els diaris, que si hi ha dolor de cap, intentar no donar medicació que puga alterar la coagulació de la sang, perquè la majoria de problemes greus dels traumatismes són les hemorràgies intracraneals, d'acord? Aleshores, tu, si tens un traumatisme craneal, tens un xiquet que té un dolor de cap i li dones un Voltaren, un ibuprofeno, qualsevol medicació antiinflamatòria que té descrita dins de les seues efectes secundaris l'alteració de la coagulació, pues pots estar afavorint...
1: O una aspirina, per exemple, que s'anava abans, que fa que la sang siga més fluida.
0: Pues, totes derivats de l'aspirina, tots ells tenen en major o menor medida aquesta, diguem, contraindicació en els traumatismes craneals. Aleshores, si tenim un dolor, hem de donar un paracetamol, que no afecta per res la coagulació, i el ximput, i ja està.
1: Pues perfecte. Pues bé, doctor, ahí queda l'explicació. Avui és veritat que era un tema un pel·liu, si voleu, més farragós, no tant del dia a dia com el dia que
0: se siguem... allargat això.
1: Que, no tant com el dia a dia que estiguem parlant de, bueno, pues de com se tanyen les ungles, una altra sèrie de coses, però bueno, també poden passar en un camp de futbol, tindre traumatismes craneals o tindre traumatismes al coll. Interessant, com sempre, la selecció de la Fundació Dona Vida, avui en companyia del doctor Aliaga. Un plaer, com sempre, doctor, que ens hagi acompanyat. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
4: Valencianistes, soy Estevez. Escucha los partidos de València Mestalla en UCF Radio. ¡Amunt!
5: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió.

0: tardes compartides. De tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
1: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, dinària, Javi Guerra! ¡Gol!
1: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
1: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amb un València.
1: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
1: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
1: Ni de la Academia.
7: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
8: Hola, soy Celia Fernández. Seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlen d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctora Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir-se. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
2: Això és el que s'ha publicat i donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important parlar-ho.
1: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja pues, a partir de les 6 de la vesprà ja és de nit, n'hi ha molta humitat i evidentment és més fàcil refredar-se. Així que d'aquest assumpte anem a parlar en el dia d'avui i esta és la primera de les preguntes que tenim per a vostè.
3: Hola, soy Mario y quiero saber por qué nos constipamos.
2: Bé, n'hi ha un cúmul de circumstàncies que totes juntes són les que acaben afavorint aquesta circumstància. El primer que tenim que saber és que la majoria de quadres als que denominen refredats estan associats a mecanismes, a microorganismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal o pot evolucionar a una complicació com pot ser una infecció bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etcètera, etcètera. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
1: Per exemple, si estàs a país de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
2: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
1: Molt bé. Anem, per tant, amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
4: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
2: No és el mateix, encara que pugui tindre una sintomatologia semblant. El tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros i diguem que és un virus més complicat i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú. Per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip perquè pot ocasionar més problemes i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè n'hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
1: Així que diferència entre la grip i el refredat, sempre se diu el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps, la grip sempre se parla d'allò de una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
5: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
2: En principi no. Com hem dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associats o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i s'ha acumulat en algun lloc del cos i això, si no se pot alliberar, se pot infectar, aleshores pots i deus donar un antibiòtic, però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
1: Anem amb la següent pregunta, que va, evidentment, vinculada a esta. Quarta pregunta.
6: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
2: Esta es la pregunta del millón. Perquè les receptes i receptes que es fa en una consulta per quadros catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? Pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en la que podem dir una medicació de tratament simptomàtic pot ser el tratament el paracetamol o l'ibuprofeno, que són medicaments que sabem un més analgèsic, l'altre més antiinflamatori, en funció de lo que tinguem a la vista. Després, medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys. I després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins del tractament l'aporte de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i d'altra sèrie de... i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
1: Sempre s'ha dit, bueno, me voy a yo un día, te menges una taronja al día y no te refredes.
2: Exactament. O un suc de llima, en un poc de mel... Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com els eucaliptos o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra així en la ciutat esportiva, si fèrem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això, també.
1: Pues mira, això s'interessa, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia, aproximadament, per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant, així, en aquesta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que aquesta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
7: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
2: Pues, esquemàticament, vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre una entrada de procés, perquè sabeu que allí l'aigua calenta i el vaho, tota la humitat que n'hi ha en obrir la porta, tot això es modifica i passem al fred i n'hi ha que tindre molt de compte en eixir ben sec, en que la roba estigui ben seca, en ràpidament anar a casa i anar ben abrigadet, perquè
1: I en el moño també. L'altre dia estava veient així enfront una mare que estava en el secaor, en el eixugacabells, el xiquet, i estava donant-li, perquè clar, tenia el moño un peliu llarg, i clar, i si has d'entrenar, te dutxes, i si és en el moño manyat, pues el constipat està ahí.
2: Hem de tindre sempre en compte que l'exercici físic és un dels elements de merma de la immunitat més important. Vull dir, tu quan acabes un entrenament, el teu cos està treballant de valent i la teua immunitat no està per a esperar qualsevol tipus de bitxo que li vinga. Entonces és un moment en què s'aprofiten. D'acord? Si ràpidament, primer, evitem el possible que tinguem aquest canvi de temperatura brusco que genere un canvi ambient dins de la persona que aprofite aquest virus per infectar-nos, pues millor que millor.
1: Molt bé. Bueno, pues ahí teniu una sèrie de consells de com evitar refredar-se, de com actuar en el cas de que tingues un refredat, un constipat. I bueno, pues a partir d'ara, quan vinga el fred, ara quan vinga este diumenge, a abrigar-se, a seguir estos consells que ens dona el doctor Juan Aliaga, i a tractar de fer que al llarg de l'hivern no n'hi hagi molt de refredat.
8: Hola, soy Elena, sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.
9: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
10: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
11: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
0: VCF Radio. El cor de la afició.

0: La Salud Valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida, així estem, amb els integrants del cos mèdic del València Club de Futbol, els integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València Club de Futbol, en esta secció que ens ajuda sempre a tindre més informació, no? I més dades a l'hora de poder actuar en qualsevol incidència. Avui, a més, ve de la mà d'una novedosa aplicació de mòbil, que també la medicina va modernitzant-se, i també hi ha aplicacions per al mòbil que són molt interessants des del punt de vista sanitari. Anem a parlar tot això amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal, com està? Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Avui en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. Me ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients de VCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels ítems sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11. L'11 és evident, perquè estem parlant de futbol i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
1: Així, nosaltres ja tenim l'aplicació CPR11, se l'havien descarregat abans de fer esta secció amb el doctor Juan Aliaga, evidentment, i bueno, ja tenim així descarregada l'aplicació i veiem que n'hi ha, així, quan l'obris, 11 passos, efectivament, 11 passos vinculats en el tema del que estem parlant en el dia d'avui, que és en el cas de que tingues algun futbolista que te'l trobes en quina situació.
2: Bé, el primer que tenim que saber és definir la situació, i és el que ens diu el primer pas en el que vam parlar, que diu ràpido reconocimiento.
1: Pues anem a apretar-li, doctor. Apretem el botonet així que posa ràpido, número 1, ràpido reconocimiento.
3: Si vemos que un jugador cae y cuando nos acercamos le encontramos inconsciente, se trata de una parada cardíaca. Podemos sospechar una situación de parada cardiorrespiratoria cuando un jugador colapsa súbitamente sin que necesariamente haya sufrido un impacto, no responde a los estímulos.
2: Ahí está. El explicador y nos va a decir que básicamente nos anem a trobar quan un jugador colapsa súbitament, és a dir, cau a terra súbitament, si és que has que ha tingut ningun traumatisme previ o ninguna situació que te faci pensar que ha hagut una relació directa. És a dir, s'ha desmaiat, no sabem per què, podem estar en un cas. Què és el que ens determinarà? Probablement que el jugador no respon a ningú estímul quan arribem al seu costat i que, a més, no respira amb normalitat. Potser no respirar amb normalitat o potser inclús que no respire.
1: Ese seria el primer pas, no? El reconèixer que estem davant d'una parada cardiorrespiratòria en un futbolista, en un jugador, en un xaval que de sobte pues, cau a terra, se desmaia sense que n'hi hagi pues, ni un xoc, ni una entrada, ni res de res. Anem al segon pas. 2. Evaluació i col·locar boca amunt.
3: Coloque al jugador boca arriba manejando el cuello con cuidado. estimule al jugador.
2: Una vez han trobat que la persona que ha caigut realment té problemes de respiració i sí que tenen que tindre en compte que una sacudida, un espasme no ens pot fer pensar que no realment està sort, perquè aquestes situacions d'espasmes poden ocorrir en una parada cardiorrespiratòria. Entonces hem de tindre molt en compte que una vegada se trobem en el cas a la persona que està corrent això, tenim que tindre en boca per amunt. Segons els que ha caigut, tindrem que manejar el coll en compte. Ja hem parlat altres dies dels problemes dels traumatismes. Evidentment, una persona que es desmaia pot haver caigut de qualsevol manera i pot haver-se lesionat el coll, i això hem de tindre en compte. ¿Vale? Una vegada tenim en aquesta col·locació, tenim que intentar estimular el jugador, comprovar que ell emetís una resposta que pot ser una resposta dolorosa o una resposta auditiva o visual, és a dir, un golpet. Si coneguem el nom, diré el nom, contesta, respira, te encuentras bien, en força, ¿vale? Tot això sempre hem d'intentar, una vegada trobem aquesta persona així, anar ja avisant al 112.
1: Correcte. Que ese serà el següent pas. Quan ja han comprovat que aquesta persona pues igual no està acabant de reaccionar al que estem tractant de fer-li, arriba el tercer punt. Veiem així l'aplicació de la que estem parlant, esta CPR11, una aplicació que diem, pues podeu descarregar qualsevol persona al vostre telèfon mòbil, i si vos trobeu una situació de necessitat, pues tindre ahí una primera informació, si és que no teniu cap sanitari al vostre costat. Com diem, tercer punt, demanar ayuda. Anem a apretar també este botonet.
3: Si el jugador no responde, pida ayuda llamando al teléfono local de emergencias. En Europa, 112. Solicite que le traigan un desfibrilador.
2: Molt bé, exactament. Ja us heu avançat abans. Nosaltres, si tenim l'equipació habitualment, no ho fem, però diguem que és important, i a nosaltres en els cursos d'atenció, encara que siguem personal sanitari, a no ser que treballem ja directament en un SAMU o en un quadre que ja portem, que siguem nosaltres l'últim escaló de la urgència, també és convenient sempre cridar al 112, atenció, perquè tinguem sempre en lo més ràpid possible l'atenció a aquest pacient. Sabem, i d'això ens heu ficat inclús en l'aplicació, que si podem i si tenim capacitat de tindre, tindrem que demanar el desfibrilador que habitualment en quasi totes les instal·lacions esportives hauria d'haver, sobretot en categories altes, i si ho aconseguim seria ideal tindre almenys una descàrrega en els primers 3 minuts des de que ocorreixi l'episodi. Això moltes vegades no podem tindre-ho perquè evidentment desfibrilladors no n'hi ha en tots els llocs. Nosaltres hem aconseguit ja tindre un desfibrilador portàtil que portem als partits on anem nosaltres, per sempre tindre això recollit, i així en la ciutat esportiva també ne tenim equipos ja preparats, perquè és molt important la rapidesa en aquests casos.
1: El que passa és que també qui estigui escoltant no es pot pensar, ui, jo no vaig a tocar un desfibrilador, que com vaig a saber jo fer alguna cosa, no? Jo m'esperé que vinga algú a que siga ell l'encarregat, però clar, el problema és, i si resulta que per molt que hagis avisat ràpidament i que per molta pressa que se donen, igual aquests minuts són essencials, no?
2: Sí, però n'hi ha que tindre en compte que en totes les instal·lacions públiques en les que n'hi ha desfibrilladors, que avui en dia no només són les instal·lacions esportives, també en els aeroports, en les estacions, tots aquests llocs públics, habitualment i junta l'aparat té que haver gent de l'abast de la instal·lació que has que ha fet algun curs de formació, que són cursos molt senzills. Els aparatos avui en dia són semiautomàtics, vull dir, l'únic que tens que saber és ficar els electrodos, i l'aparat normalment ja té una imatge que te fica quan tens que ficar-los, un botonet de on-off on l'aparat analitza el pulso cardíaco que hi ha i analitza si necessita una descàrrega o no la necessita. Aquesta senzilla maniobra ja solventa el 90% dels problemes. No fa falta ser metge. Quan arriba el metge ja se va encarregar d'altres coses. Però aquestes coses, una persona en una xicoteta formació pot tranquil·lament solucionar aquest problema.
1: Bé, doncs ahí teniu, de moment, estos tres primers passos d'esta aplicació CPR11, que ja diem, se la pot descarregar qualsevol persona, i sempre és important tindre-la en el mòbil, i així si vos trobareu en un moment donat pues una persona que podeu sospitar que té una parada cardiorrespiratòria, sabríeu com reaccionar. De moment hem repassat tres passos n'hi ha molts més passos. Que això, doctor, anem a deixar-ho per a següents edicions de la Fundació Te Dóna Vida.
2: Sí, anirem a poc desgranant tota la mangrana, que és, la veritat és important i és una de les funcions més importants nostra, que és la formació i sobretot la prevenció en aquest tipus. No hi ha sols els traumatismes i totes les coses menors, que està molt bé que ho fem, perquè a més ajudem molt als entrenadors, que moltes vegades se veuen els que van sense este suport metge o sanitari de xicotetes coses, inclús aquestes coses que poden ocórrer, doncs està bé que tinguin aquesta formació. I si no mos poden sentir, però almenys que algú li pugui contar on poden tindre aquesta informació de forma senzilla.
1: I ja sabeu, esta aplicació de mòbil de la que avui hem estat parlant, CPR11, una aplicació on en 11 passos, de forma molt ràpida, te diuen què has de fer, que has de trobar-te en un futbolista, en un xaval, en una persona pel carrer, que també te pot passar, pues, que pugues sospitar que ha tingut una parada cardiorrespiratòria. Pues, ja diem, una aplicació, te la descarregues en el mòbil, CPR11, i te pot donar unes indicacions. Pues bé, doctor, les següents setmanes anem desvelant més passos d'aquesta aplicació i segur que n'hi ha més aplicacions per ahí de mòbil, de primers auxilis i de coses que poden ser interessants, que estarem a l'espera de que vostè ens conte.
2: Perfecte, pues així estarem, per anar informant-vos.
4: Hola, soy Ken Fanúfala. Escucha mis paradas en la radio del Valencia. Amunt.
0: Valencianista ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro.
5: Cent anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre. Tots els partits del València a UBCF Ràdio Safor. 87.6. La ràdio del sentiment.
6: Hola, soy Joel Fontanet, jugador del València Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del València en UBCF Media Radio.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: André per dins, buscant a Lucas Beltrán. Lucas Beltrán, André Almeida, dins l'àrea, André Almeida. El una altra volta per a Lucas Beltrán, la frontal de l'àrea. Gol, gol, gol! Golas, golas, golas, golas, golas, golas! El vikingo, del vikingo, del vikingo! Lucas Beltrán, gol! Golas, golas, del vikingo, Lucas!